com un lliri de platja, vinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100, dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: Hem arribat a les 9, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. Els funcionaris de presons denuncien que els centres penitenciaris de l'arxipèlag es troben tensats. De fet, en 4 anys el nombre de reclusos ha augmentat un 15% en 4 anys, fins a arribar als gairebé 1.680 interns.
1: El centre de Palma és el més massificat, perquè vos ne faceu una idea, es troba un 30% per damunt de la seva capacitat. Jesús Casado, delegat del CESIF a les Illes, assegura que quan les habitacions les ocupen dos presos, es registren més incidents.
2: Que hay otros módulos que están muy sobreocupados, por encima de 130 plazas. Esos módulos al final se convierten en una bomba de relojería porque la convivencia de 130 o 130 y pico personas en un espacio tan reducido pues dificulta mucho el día a día.
0: I a les 10 comença el ple del Parlament, avui marcat per la política d'habitatge. Està previst que l'oposició demani per l'especulació, les legalitzacions i les mesures adoptades a Eivissa i Formentera. Tot això quan un poc abans, a les 9:30, està previst un desnonament a Palma. Connectam en directe amb Toni Escanelles, que és a la barriada de Sant Oliva. Toni, bon dia, que en sabem?
3: Bon dia. El que hi ha, sobretot, és molta expectació també de mitjans de comunicació, perquè, evidentment, és un tema que aixeca molt de polseguera, i això, el que hi ha, sobretot, són mitjans. Encara no ha arribat ningú ni de la plataforma ni cap membre de la policia tampoc. El que sí que hem pogut parlar amb alguns veïnats de la zona, que el que ens han explicat és que és una família que ell fa feina, però que sembla que és un procés que ja ve de llarg i que, en principi, podria venir per un impagament. Són alguns dels pocs detalls que hem pogut saber, i més pel que ens expliquen els veïnats, que no per cap via oficial. Per tant, restant pendents ara mateix a les 9, està previst que comencin a arribar els membres de la plataforma, tot d'una que tinguem alguna novetat, demanarem pas.
0: I avui també estan pendents d'un fet que serà històric. Els reis Felip VI i Letícia visiten Ceuta, que encara està en crisi, i ho fan gairebé 2 dècades després de la que feren Joan Carles I i la reina Sofia.
1: Els monarques presidiran un homenatge a les persones migrants que varen morir en l'entrada del passat 30 i 31 de juliol i visitaran un centre educatiu. Al vespre faran nit a Ceuta i serà la primera vegada que un rei d'Espanya hi dormi d'ençà d'Alfons XIII, que era repadrida Felip VI. Demà els monarques viatjaran cap a Melilla.
0: I el Tribunal Suprem manté la suspensió del dret a vot de les persones nacionalitzades arran de la coneguda com a llei de nets. Consideren que l'exactitud del cens electoral està per damunt del dret a vot i, per tant, les 163.000 persones que s'hi van acollir no podran acudir a les urnes. D'altra banda, aquí a les Illes, la CAEB i Fedeco posen en marxa una nova campanya per atreure el resident al comerç de proximitat després que el turisme hagi deixat de ser el client majoritari per molts establiments.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, la presidenta d'AFEDECO, Joana Manresa, ha explicat que les vendes han caigut entre un 10 i un 15% respecte l'any passat, malgrat l'increment de visitants. Per això llancen ara la campanya El comerç de proximitat, se mou, se mou.
4: Ens hem de centrar molt, que hem de mimar molt en la gent que viu aquí, en el client resident, perquè en el final és veritat que tenim moltes entrades turístiques que ens ajuden molt a vendre, sobretot a determinades tendes o determinats llocs de silla, però en el final el que ens fa mantenir-nos durant tot l'any és el client resident, és el que ens compra 365 dies.
0: Pel que fa al temps, hem començat el dia amb un cel pràcticament destapat a totes les illes, però a partir del migdia es preveu més inestabilitat i que el cel es tapi de núvols. Així arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dimarts.
5: Més informació.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web a www.radiopollença.net.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Molt bon dia, són les 9 i 6 minuts del dematí, encetant setmana en dimarts, avui a Ràdio Pollença, i com tothom que s'ha pogut que fa aquest festiu d'ahir, dilluns, avui és dia 13. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Jaume.
2: Bon dia, Joana, com estàs?
0: Bé, mos queda clar que avui és dimarts, perquè anava un poc embullat, no?
1: No, mira, jo m'he arribat, ho hem dit. Des que d'una estona ja tornava a pensar que eren dilluns, ja tot sé que hem
0: dit. T'estranyava veure fons oberts en dimarts.
1: M'estranyava veure fons oberts,
2: això,
1: sí.
2: Que dilluns està tot tancat, perquè teniu mercat el diumenge a voltes aquí a Pollença, no? Sí. Així. Per això està tancat sempre tot dilluns. Això que ocorre, seguirem tota la setmana. Seguirem dimecres, no ens pensarem que...
1: Sí.
2: Que dimarts...
0: Anirem embuiadíssims.
1: I avui és dimarts, però veu bala, a més.
0: Sí, clar, això anava a dir. Encara mos embuiam més, perquè sempre veu dilluns, però bé, avui és un, com ho diuen, un dimarts en regusta dilluns. Sí, però bé, tindran la setmana laboral més curta.
1: Sí, això sí. Està bé començar la setmana sabent que ja dura un poc en manco.
0: I quin temps, no?, que hem tingut aquest pont.
1: Buah, ara mateix jo trobo que Mallorca és un paradís. Sí. Està preciós, pots passejar, no tens calor, tampoc tapar un poquet a l'hora baixa vespre.
0: És ideal aquest temps.
1: És perfecte.
2: Podria fer això tot l'any.
1: Sí. Ah, tindríem pla tot l'any.
2: I ara pensau que a final d'aquest mes, res, mos queden dues setmanes, mos canviaran les hores, i el cinc de l'hora baixa farà fosca.
0: Sí.
2: Això...
0: Sí, sí, jo que ja ho vaig avançar un mes, que vaig dir, sí. Ara vaig dir, demà canvia l'hora. No.
2: És el darrer cap de setmana d'octubre.
0: És el final, el darrer d'octubre.
2: Sí, el darrer dissabte.
0: Se notarà. Bé, Maria, s'ha avançat que tenim Ubala, que a més tenim a la programació d'aquest dimarts 13. Dimarts 13, sou supersticiosos, ara no m'havia donat compte.
2: No ho sé.
1: Què va?
2: No, anirà bé tot, ja ho veureu.
1: No, ni penseu.
0: Són dos.
1: A veure, mireu, la primera hora informativa, la segona, Ubala, de 10 a 11, com si fos un dilluns, però no ho és. La tercera, el tercer bloc, a partir de les 11:05, avui tornant tenint en Pere Sales, tenim punyetes.

0: aquest espai. Avui vendrà Mallorca Nord Judo amb en Lluís Escandell i en Júlia Moragues, que vendran a explicar-nos un poc...
1: Sí, no, Júlia va fer campiona de Balears. Exacte, per mi, i no sé si va dir que també vendria amb una altra judoca, se diu.
0: Sí.
2: Digueu, menys passa.
1: Un nin que va a judo.
0: Exacte, judoca. Això serà a les 5 i mitja, com dèiem, a les 6. Passarà per aquí en Pau Font, de la Galeria Dionís Benassa, per explicar-nos quina exposició tenen actualment, i vendrà en su artista, o en sus artistes que hi hagi, que no sabem de moment qui són.
1: No els pot dur tots, perquè no hi cabria. No.
2: És una col·lectiva, i n'hi ha molt de pollença, menys si qualcú pot pillar un botó aquest vespre.
1: Que bé.
0: Uh-huh. I acabarem un cap vespre a les 7, que torna una altra vegada, ja a la sisena temporada, Cafè i Bio.
1: I n'Ignasi Cifra de Real Marines mos explica com tornen aquesta nova temporada. L'escoltam.
3: En el programa d'avui arrencarem la sisena temporada de Cafè i Biodramines i ho farem xerrant de clavegueram i xerrant de vessaments. També comentarem tots aquests mites i llegendes que sempre s'han dit entorn en aquest tema i anirem explicant si són veritat, si són mentida o els anirem matisant. Tot això anirà acompanyat d'una agenda en un final del programa i també d'una miqueta d'actualitat sobre tot el que està passant.
1: I doncs ja ho heu escoltat, aquesta serà el primer d'aquesta sisena temporada. I doncs aquest són el contingut d'aquest dimarts. Els dimarts ho tornem a dir 13 d'octubre i començam. I començam amb una informació que s'ha vist a la xarxa aquests dies, que neix per un moll. És una nova associació veïnal per a la millora del port de Pollença.
2: Sí, una nova associació de veïns titulada Per un moll, que neix amb l'objectiu de contribuir a tenir un poble més cuidat, expliquen, més net, amb millors espais verds i equipaments i que tingui cura de la badia. L'entitat està oberta a tothom que hi viu i fa feina en un moll. L'associació neix per defensar els interessos del poble davant les administracions, vetllar per un manteniment del carrers, places, zones verdes, platges i la badia, recollir propostes, queixes i idees de veïnats i convertir-les, diuen, en accions reals, així com també per crear un espai de trobada i feina conjunta entre veïnats. Per presentar aquest projecte, escoltar l'opinió de veïnats i començar a caminar plegats, diuen, l'associació convoca una trobada dijous 22 d'octubre, dijous de la setmana que ve, a les 7:30 al Saló Parroquial del Port de Pollença.
1: I atenció, que a partir d'avui ja es poden recollir kits gratuïts per a la recollida de matèria orgànica al Port de Pollença i també diverses urbanitzacions, recordant que Enser ha posat en marxa aquest nou servei en la incorporació d'un contenidor marró que permetrà a nou veïnats separar les restes orgàniques de la resta de residus. Un kits que inclouen un clauer d'accés en un contenidor, un cubell de 10 litres i bossos compostables per facilitar la separació i el reciclatge de matèria orgànica.
0: Els kits es poden recollir a les oficines d'atenció al ciutadà de la Seu d'Omoll. Serà a partir d'aquest divendres 17 d'octubre fins dimecres de la setmana que ve, 21 d'octubre, entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Per recollir el kit cal presentar el DNI del titular de l'immoble i o el rebut de la taxa de FEMS. De moment, els clauers només serveixen per obrir els contenidors d'orgànica, mentre que la resta dels contenidors continuen oberts i es poden utilitzar com fins ara. El nou sistema de recollida amb contenidors de càrrega lateral també s'implantarà a les urbanitzacions de Bellresguard, El Vilar, Llanaire, Gotmà, Siller, Boquer i Hàbitat.
1: I atenció, que aquesta setmana hi ha canvis a la parada d'autobús de Pollença.
2: Sí, des d'avui i fins aquest divendres, la parada de l'autobús de Pollença del Parc Infantil se trasllada a la placeta d'un monument i això és degut a les feines d'adequació i manteniment que se fan de davant a davant d'un nou centre de salut.
1: El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola fa la seva propera activitat i és aquest dissabte.
0: Ha estat una jornada d'anellament científic d'aus a la Gola. Serà dissabte, 17 d'octubre, entre les 9:30 i la 1. És gratuït, però l'inscripció ha de ser prèvia. Trobareu informació a les xarxes socials.

0: I aquest cap de setmana hi ha doble activitat a Cala Murta a càrrec de la Fundació Roger Villalonga. Dissabte hi ha excursió i diumenge la Diada de Cala Murta.
1: Sí, començant per aquest dissabte, la Fundació organitza una excursió a Cala Murta oberta a tothom, que anirà fins a Coll d'Usams. És una activitat totalment gratuïta, però és necessari demanar autorització per l'accés als cotxes. Escoltam a Joan Comas, gerent de la Fundació.
2: Enguany anirem a un coll d'Usans, que es diu, que seria la muntanyola que hi ha quan baixes a la platja de Cala Murta, seria la part de la dreta que dona a la vessant de la badia de Pollença, no?
1: Això és l'activitat de dissabte, com dèiem, l'excursió, i diumenge l'entitat organitza la tradicional Diada de Cala Murta, enguany amb un especial homenatge al poeta pollencí Bernat Cifra. Els actes comencen a les 10:30 precisament, amb aquesta xerrada i recital sobre Bernat Cifra. A les 11:45 hi ha un altre acte poètic musical amb un cor de Pollença i els ratsodes Margarida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat. I després a la 1 es tanca amb un refresc. L'organització torna a oferir un bus gratuït per anar a la Diada. Això sí, s'ha de fer inscripció prèvia i també és necessari demanar autorització per qui vulgui pujar en cotxe. Podeu demanar-ho al 971 53 37 12.
2: Un bus gratuït que parteix de Pollença a les 9:30 davant un monument. Aquí sí que s'han d'apuntar a la Fundació, o bé enviant un correu, o bé telefonant. A les 9:50 arribarem, recollirem lo mateix en un port de Pollença, i a les 11, a la Murta, un col·loqui xerrada parlant d'en Bernat Cifra. A les 12:45 hi hauria un concert de Pollença en diferents rapsodes que reciten poemes d'en Bernat i que no són d'en Bernat. Damunt la 1 hi haurà un refresc per tots els assistents, i a la 1:30 l'autocar torna.
0: Canviant de qüestió, l'Associació de Veïns d'Humoll informa que les activitats d'esplai comencen ja aquest dissabte, dia 17 d'octubre. Important, recordant que s'ha de fer la inscripció.
3: Sí, també recorden que les activitats estan adreçades a infants entre 5 i 12 anys, que es fan un dissabte al mes i són entre les 4 i les 6:30. Faran gincama, manualitats, cuina i esports. El preu de la matrícula són 10 euros. Les inscripcions les podeu fer dijous i divendres entre les 6:30 i les 7:30, i dissabte entre les 11 i la 1 al local de l'Associació de Veïns.
0: Pollença celebra la Setmana d'Upà amb una ruta per ofons tradicionals. Això ho organitza l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears.
1: La tradicional ruta per als fons i pastisseries de les Illes se farà idò també a Pollença amb una visita conduïda per Tomàs Vivot, que recorrerà tres fons: Can Visquerra, especialitat en dolços i pastissos, el forn Formentor, premiat amb un millor pa moreno el 2024, i Can Banya, especialitzat en ensaïmades. La ruta és aquest dijous a partir de les 10 del matí en sortida des de la plaça Major de Pollença. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Ho podeu fer a través de les xarxes de l'Agència de Desenvolupament Regional.
0: Can Boom organitzarà un capvespre d'intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes.
3: I és que s'acosta el moment de fer el canvi d'armari de més petits. I en lloc de tirar i comprar, Can Boom vos proposa reutilitzar i participar d'aquest intercanvi, on podeu dur el que ja no empreu i pugui ser utilitzat per altres infants. Això serà aquest dijous 15 d'octubre entre les 4:30 i les 7. Podeu deixar el que es pugui reutilitzar dimarts que ve, avui, entre les 5 i les 7. Allà mateix vos donaran un val que podeu descanviar dijous dia 15.
0: I un any més podrem gaudir de la trobada de baldufes, que enguany arriba ja a la 8a edició.
1: Sí, la trobada és aquest divendres i dissabte d'aquesta setmana, i tornarà a bejots, premis, tallers, les Olimpíades baldufenes, dos espectacles internacionals, i dissabte també hi ha paella popular.
0: I un avanç per la setmana que ve, Pollença acollirà la segona trobada Implicat a municipis de Mallorca actius pel català.
3: Serà a Can Llobera, serà l'escenari d'aquesta segona trobada organitzada per Plataforma per la Llengua. L'edició d'enguany es focalitzarà de manera urgent en la defensa i regulació dels drets lingüístics en el sector de la restauració, el comerç i el consum en general. Serà dissabte 24 d'octubre entre les 10 i l'1 i mitja. El procés d'inscripció és gratuïta i ja està obert i s'ha de realitzar en plenament de formulari web oficial habilitat a la Plataforma per la Llengua.
0: I també el dissabte 24 d'octubre, los Darien faran un concert i ballada solidari a benefici del Puig de Maria. Això serà en un claustre de convent.
1: Sí, com deien, dissabte de la setmana que ve. A partir de les 8 actuaran i hi haurà servei de bar i aperitius. Els tiquets són un donatiu de 10 euros i es poden comprar a Electrònica Quadrado, al Nou S'ha d'anar, Loteries Ballori, Drogueria Reus i a les mateixes associacions de les terceres edats de Pollença.
0: I seguim amb més avanços. Atenció, per principis de novembre, Teatreros i Coilón, en la col·laboració de l'Ajuntament de Pollença, organitzen Turullum, la primera mostra de teatre amateur de Pollença. Això tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de novembre.
3: La mostra de caràcter solidari comptarà amb la participació de 5 companyies teatrals que presentaran les seves obres al llarg de 3 dies. A més de la representació en teatral, la programació inclourà activitats col·laboratives i participatives, com una mostra de taller i Turullum de nit, una proposta de micròfon obert que convida el públic a participar-hi. Nombroses persones ja col·laboren en la presentació, a la preparació d'aquesta primera edició, que vol reunir diferents propostes i històries al voltant del teatre a Pollença. L'organització publicarà pròximament la programació completa de les obres i la resta d'activitats. Per a més informació, podeu consultar el Facebook, les xarxes socials i visitar la plataforma Tiquet IB.
0: I passant ja a la informació esportiva, un total de 8 tripulacions han competit en representació del Real Club Nàutic de Port de Pollença en el Campionat d'Europa de Flying 15, celebrat del 7 al 10 d'octubre a la Badia de Palma i organitzat pel Club de Mar.
1: La cita va reunir 32 tripulacions de 5 països, congregant a Mallorca algun dels millors regatistes d'aquesta classe Flying 15. Carioba, Academia Big Boy Nautica, Wave Flyer, Noe José, Speedy González, Flying High i Feel Good, a més de Dragonfly, van ser les embarcacions participants d'aquí, una destacada representació del Real Club Nàutic, idò a una de les grans cites internacionals d'aquesta classe.
0: I seguim parlant del Real Club Nàutic du Moll. La Copa d'Espanya de la classe ILCA 4 se celebrarà en aigües del Port de Pollença del 29 d'octubre a dia 1 de novembre.
3: Així és, la regata està organitzada, com dius, pel Real Club Nàutic del Port de Pollença, per la delegació de la Real Federació Espanyola de Vela, en la col·laboració de la Federació Balear de Vela i Associació Espanyola de la classe ILCA. Les inscripcions ja estan obertes a través de l'apartat de regates de la web del Real Club Nàutic del Port de Pollença. El termini per presentar les inscripcions finalitzarà aquest 18 d'octubre de 2026.
0: I avui, dia 13, dona el SUS, la 29a setmana màsters de ciclisme, serà des d'avui fins a dia 16, fins divendres, i diumenge, dia 18, se celebrarà la 22a Copa d'Europa Màsters.
1: Pollença torna a ser l'escenari, en aquest cas de la tercera etapa, que se disputarà aquest dijous amb sortida i arribada des del restaurant Tolos. I com dèiem, diumenge també se fa la Copa d'Europa de Ciclisme Masters, també se decidirà en un moll, en sortida i arribada del Pro Cycle Hire Mallorca. En aquesta jornada se coronaran uns nous campions d'Europa. Són esdeveniments ja consolidats al calendari amateur de ciclisme a nivell europeu i en aquesta edició s'espera la participació d'uns 250 ciclistes d'una vintena de països diferents.
0: 9 i 23 minuts. Avui és un dimarts que hem llegit, hem repassat la premsa escrita de dissabte, de diumenge, de dilluns i de la jornada d'avui, evidentment, i clar, hem trobat bastantes notícies que parlen del nostre municipi.
1: Sí, primer dir-vos que la passat aquest de setmana, el divendres, hi va haver aquesta rally que es va haver de cancel·lar degut a una mort tràgica d'un dels pilots, i el dissabte tots els diaris ho recollien, fins i tot en portada. L'última hora ho titulava així: mor un pilot de rally de 63 anys en caure per un barranc escorca. El mort, un empresari alemany de 63 anys, participava a la competició 550 Challenge de Mallorca. La dona que l'acompanyava, de 39 anys, fou traslladada fins a l'hospital en estat crític després de sofrir lesions medulars. Nombrosos efectius d'emergència es desplaçaren ràpidament fins al lloc de l'accident, que recordam era entre la carretera, a la carretera entre Pollença i Lluc. També ho recollia el diari de Mallorca: mor un pilot durant la rally 550 Challenge Mallorca. L'alemany Klaus Rader va perdre la vida després de caure el seu Porsche per un barranc a la carretera de Lluc a Pollença, i la seva copilot fou ingressada en estat greu en un hospital. L'organització va suspendre la prova. Destacava que tenia més de dues dècades d'experiència com a pilot i en presència a la Porsche Cup. I també el diumenge encara ho recollia l'última hora amb més informació ampliada. I deia així: en aquest tram en el que l'asfalt té deficiències, podria haver arribat als 160 km per hora. Pilots, copilots i experts del sector analitzaren les circumstàncies de l'accident i es va cobrar la vida de Klaus Rader. Aquí, idò, explica també que es va fer un homenatge al pilot mort a Mortitx. Diu: Klaus inspirava els demés. Els investigadors analitzen la velocitat del cotxe accidentat, ja que la seva funció era revisar el circuit sense córrer en ell. Bé, de Conde, en tot aquest de setmana hi trobam notícies sobre aquest tràgic accident.
3: Pel que fa a l'última hora de diumenge, destacaven en Medi Ambient el veler encallat a Tamarells. Finalment serà retirat després de 10 mesos. L'Ajuntament de Pollença preveu retirar durant aquest mes d'octubre el veler que roman encallat a la playa de Tamarells del Port de Pollença des de gener de 2026. Així ho ha anunciat la regidora de Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i Badia, Estefi Pozo, qui ha confirmat que l'actuació es durà a terme després de quasi 10 mesos de que l'embarcació fou varada a la costa. El cas de Tamarells no és aïllat, ja que durant els darrers anys s'han enregistrat més encallaments a la badia del Port de Pollença. La retirada anunciada permetrà posar fi a una situació que s'allonga des de principis d'any. També a l'última hora de diumenge destaca una notícia que ja nosaltres hem anunciat en el principi del bon dia: es neix una nova associació veïnal per fer el port un lloc millor. El Port de Pollença compta en una nova associació veïnal. Baixa el nom de Perumoll per la seva millora. L'entitat neix amb l'objectiu de defensar els interessos dels residents davant les administracions i reclamar millores en el manteniment de conservació del nucli costaner. També a l'última hora d'ahir dilluns destaca, diu, una vintena d'averies de la desaladora en un any posen en el subministrament d'aigua en discussió. Amb entredit, sí. L'Ajuntament de Pollença reclama solucions definitives davant de rotures que obliguen a recórrer a pous municipals. Pollença ha registrat 18 incidències en el subministrament d'aigua procedent de la desaladora del CUDI durant el darrer any, una situació que continua generant preocupació dins l'Ajuntament. Pel que fa a la banda de la Foganya, destaca una imatge poc habitual. Pollença, una escena poc habitual, va sorprendre aquest cap de setmana a qui passejava pel port de Pollença. Diverses persones se trobaven en l'aigua intentant ajudar a un dofí per motius que per moment encara es desconeixen. Les imatges van despertar la curiositat de nombrosos vianants que es varen detenir a observar la situació, però també certa preocupació per l'estat de l'animal.
1: I encara un darrer titular, perquè dissabte, l'última hora, a l'apartat del discreto encanto de la vida, hi trobam un pollencí, Mateu Coll, un imant per un públic interessat en el seu llibre. La Fundació Coll Verdolet va acollir la presentació del llibre L'imant i les coses, de Mateu Coll. Explica que entre la memòria íntima i la poètica dels objectes, L'imant i les coses és el primer llibre de l'artista Mateu Coll amb una escriptura fragmentària i evocadora, però lluny de qualsevol nostàlgia, Coll construeix una obra en la que les coses es converteixen en dipòsits de vida i al mateix temps testimonis del pas del temps. Cada objecte conté una història, una essència, un record, i el text es sosté juntament amb ell com un inventari afectiu que reivindica la bellesa i la fragilitat del que queda. Bé, podeu llegir l'article complet i d'aquesta presentació que va fer a la Fundació Coll Bardolet.
0: Nou i 29, fins aquí el repàs de les portades digitals. Ara ja tot seguit feim un repàs a la premsa escrita.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: la portada digital del Diari de Mallorca i les notícies més destacades en aquest moment són aquestes. En part forana, l'especulació amb el lloguer posa fi a una pastisseria de 5 generacions a Solla. Can Tambora, hereva d'una tradició pastissera iniciada el 1845, tancarà les seves portes els propers dies després de no aconseguir renovar el contracte d'un local d'oport, el lloguer del qual podria superar els 6.000 euros mensuals. Es disparen les denúncies per als pisos Pastera en plena crisi de l'habitatge. Les diferents denúncies telemàtiques dels ciutadans han passat de 38 en tot el 2025 a 95 en els primers 9 mesos d'aquest any. La conselleria demana ajuda als veïns per detectar casos de sobreocupació. Multa de 18.000 euros per llogar com a habitatge una portassa a Mallorca. Les denúncies ciutadanes han permès sancionar amb 24.000 euros el lloguer com a residència d'un local comercial insalubre de la platja de Palma. Els taxistes duen gairebé un any esperant que el govern autoritzi compartir serveis entre municipis durant tot l'any. Condemnen a un concessionari de Mallorca a retornar 31.900 euros a un client per la venda d'un cotxe nou defectuós. També titular sobre transport aeri, Air Canada avança a maig el vol Palma-Montreal i augmenta les seves freqüències. Per altra banda, el defensor del poble proposa un nou protocol per protegir a les menors tutelades de Mallorca. Gabilondo reclama als centres un estudi específic que valori el risc d'explotació i abús sexual que s'ofreixen a aquestes víctimes. Més titulars també per forana, de vendre a una pesseta al quilo a convertir-se en un peix cotitzat, la història de la llampuga a Mallorca. Els pescadors de Cala Ratjada recorden com han canviat les captures d'aquest peix i el paper que han tingut les cupons de pesca i la mostra de la llampuga en la seva revalorització. En planos culturals, Sergio Ramírez diu: si una novel·la canvia una persona, això ja és una tasca enorme. El novel·lista de Nicaragua xerra el dimecres a Oviedo sobre escriptura i exili, una circumstància en la que afirma desperta els mecanismes de la nostàlgia i un construeix un país imaginari. En successos detenen un home i una dona per obligar a prostituir-se a una jove a Palma. El proxenet aprofità que coneixia la víctima de la infància al seu país per convèncer-la amb un fals reclam de que faria feina a un restaurant japonès. I en planes esportives, el Mallorca comença a trobar la seva identitat. El conjunt vermellany, després de diverses jornades en les que estava deixant dubtes en el seu joc, va traçar davant les Palmes les primeres línies del que vol cercar i proposa als partits. El robatori d'electricitat registrat a Balears en 9 mesos equival al consum de 4.693 llars durant tot l'any. I també en cultura, duo Van Roy Roig, la recerca de l'excel·lència en la música de cambra. El pianista Joan Roig i la soprano Cristina Van Roy, amb dos en carreres consolidades com a solistes, decidiren fer feina junts per interpretar diferents repertoris lírics i en especial el lit.
1: Passam ara al diari Ara Balears, que encata oficialment no visc aquí. L'emergència residencial també s'estén al sòl rústic. La crisi de l'habitatge empeny famílies i treballadors a viure en caravanes, remolcs i casetes d'eines en sòl rústic al marge de la legalitat urbanística. I Maria de Mà Bonet, una emoció important aquest cap de setmana, aquest dissabte, a retorn de Maria de Mà Bonet a l'Olímpia, la cantant mallorquina, reviu la legendària actuació a la sala parisenca de l'any 1975. El Suprem manté per al 29N suspensió del vot dels nacionalitzats per la llei de nets. El servei de neteja del litoral retira més de 5,3 tones de residus de la mà durant el mes de setembre. Per altra banda, ultres del Mallorca ataquen amb bengales i objectes un bar de l'Atlètic de Balears just abans del derbi. I en successos, detingut a Palma per explotar una treballadora en un iot durant 4 mesos i pagar-li només 480 euros. I en planes internacionals, un ciberatac fa malbé el menjar de desenes de supermercats de França, Bèlgica i els Països Baixos. Agent federal dels Estats Units escorcolla en la casa del congressista demòcrata Ilhan Omar. I l'OTAN proposa evitar el contraatac immediat si Rússia colpeja un país aliat.

0: I acabem fent una ullada a l'edició digital del diari Última Hora. I un dia més obrin l'emergència habitacional com a titular. La crisi de l'habitatge omple Palma de pisos dividits a la carta per guanyar habitacions. La manca d'alternatives habitacionals a la capital dispara les reformes, algunes il·legals i sense llicència, per ampliar les cases i acollir els fills. Testimoni en primera persona, una família de mallorquins perd casa seva després del terratrèmol de Panamà. Van sortir de l'edifici l'últim segon abans de ser aixafats. Recordem, registrat un terratrèmol de magnitud 7,6 al centre sud de Panamà amb alerta de tsunami. L'última hora entrevista a l'exbatle de Palma, Joan Fageda. Diu, vaig governar 3 legislatures amb majoria absoluta, però ara és impossible aconseguir-la. Diversos titulars referents a la llei de nets, el Tribunal Suprem manté la suspensió del vot dels nacionalitzats per la llei de nets. El PSOE rebutja aquesta suspensió i acusa el PP i Vox de tornar a ensopegar la pedra del franquisme. El govern estudiarà si pot recórrer al Constitucional aquesta decisió i Feijóo celebra que el Suprem posi límit a la irresponsabilitat. Una jornada, la d'aquest dimarts, que els Reis viatgen a Ceuta. D'urbanisme, el centre històric d'Inca registra gairebé 100 llicències d'obra. Detingut un al·lot jove per violar una dona de 43 anys en un descampat de Sant Llorenç després de recollir-la amb el cotxe. La reducció de vols curts posa a prova el descompte de resident en viatges amb escala. Orient Mitjà, el nou mercat cicloturista emergent a Mallorca. Un dels 5 detinguts per donar una pallissa a 2 joves que van defensar 2 amigues és un conegut lluitador amateur de MMA. S'ha acabat la festa, s'organitza a les Balears, cerca 1.300 firmes per presentar-se a les eleccions. Els representants de la formació liderada per Albice Pérez habiliten diversos punts a Palma, a la part forana i a la resta de les illes per aconseguir el seu objectiu. Balears perd una capacitat d'infiltració de les pluges equivalent a la desalació. L'evaporació a les piscines del sòl rústic de les Balears equival a la meitat de l'embassament de Cuba. Alaró, Finca Banyols, resol totes les deficiències detectades per patrimoni. Detingut un cambrer d'un restaurant de Palma per tocar els pits a una clienta. De sanitat, sense investigació, l'assistència pot ser bona, però mai serà transformadora. Són paraules del doctor Jesús San Miguel, referent a l'estudi mèdic del mieloma múltiple. Impartirà una charla a la RAMIP avui dimarts. Diversos titulars de la festa d'ahir, 12 d'octubre, festa nacional, sonora xiulada Pedro Sánchez. Un policia ferit i 5 detinguts a la jornada més tensa de 7 dies d'acampar de sol. Marga Proens presenta els actes de la Festa Nacional a Madrid. I recull també el diari Última Hora l'entranyable anècdota de la princesa Leonor. Va demanar al rei com havia d'actuar davant una situació que li va caure una de les insígnies militars que duia aferrada al seu uniforme a la gala de l'Exèrcit de la Terra, concretament una insígnia del Toisón d'Or. D'habitatge, els 100.000 casolans de Balears ingressen 1.700 milions a l'any gràcies al lloguer. Trànsit aeri, doble emergència a l'aeroport de Palma, aterra un vol amb problemes de pressurització i un altre amb un passatger amb problemes mèdics. Immigració irregular, dispositiu de cerca per localitzar dues pasteres que varen partir d'Algèria cap a les illes. Localitzada sense elles, la rèplica de la Mare de Déu de Costitx, que va ser sostret el mes de juny. Set Salines, inversió d'1,9 milions d'euros per reformar espais públics a la colònia de Sant Jordi. A Calvià, la gastronomia local es posa de gala en una nova edició de la mostra. I per acabar, fem un repàs als esports. Enric Mas, 10.492 quilòmetres, 66 dies de competició, una volta i traca final a Llombardia. De petanca, Melanie Omar, medalla de bronze al Campionat d'Europa, Grècia. I publica també el diari Última Hora el calendari laboral del 2027, que tindrà 12 festius nacionals. Podeu consultar en aquesta edició digital de l'Última Hora les festes nacionals no substituïbles i les altres que ja s'han proclamat com a festius del 2027. I doncs, així arribem a les 9:41, ja tot seguit la informació del temps.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I de per així continuam aquesta setmana amb aquest temps tranquil, sense novetats a la vista a curt termini, en aquest dimarts sols en general, nivells d'evolució a Mallorca i a les Pitiuses, qualque ruixat i pot haver local, feble o cap vespre algun punt de Mallorca, com va passar ahir, no és el cas de Pollença. I de predominantment tindrem aquest cel destapat i, com dèiem, unes temperatures també que ja són un poquet més agradables, entre 24 i 28 graus. L'Agència Estatal de Meteorologia aquí a Pollença en aquesta dimarts tindrem el cap vespre encara més destapat que ara. Segons aquestes previsions, les mínimes oscil·len al voltant dels 17 graus i les màximes de 27. Més o manco és el predomini d'aquesta setmana. Podríem dir que ja entre dijous i divendres baixarà encara més la mínima. Divendres podem fregar els 15 graus de temperatura mínima. Més o manco les màximes es mantenen. I també destacar que en principi sí que és un poc prep, però s'anuncien precipitacions per dissabte i diumenge, amb un 95 i amb un 100% de probabilitat respectivament. Això de cara al cap de setmana. Anem a veure com tenim ara mateix les dades a les nostres estacions. El Calvari, la temperatura en aquests instants és de 21 graus. La mínima ha de ballar fins a 18,4. A les 6:30 de matí, ara mateix el vent està en calma i l'humitat a un 55%. I en un moll la temperatura és un poquet més alta que aquí, en el Club Nàutic 22,6 graus, al port de Pollença el vent ara està bufant de sud-oest, de Garbí, de Llebeig, ho fa molt suau, 1 km/h, destacam l'humitat al port de Pollença al 79%. I acabem fent una ullada de quina és la situació marítima. Ja sabeu que no tenim cap alerta activada. El vent entra de llevant, d'est, i anirà girant a nord i nord-est, entre tramuntana i gregal, així com avanci la jornada. L'estat de la mar, marejol. I no tenim, com dèiem, avisos marítims en aquesta jornada d'avui. I d'així arribant ja a les 9:45.
1: Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuem aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Bé, és dimarts i un misteri va envoltant un nom, no, Felip Cerdà?
1: Sí, exacte. Avui no hem preparat res perquè en Felip mos té preparades cosetes. Sí, sí. Diu que hi va fer un xeramull d'anys que en Tòfol Colón va descobrir el continent d'Amèrica i de rebot l'invent del plat més popular de la cuina mallorquina.
2: Estombat.
0: Jo crec que és un pan boli, o no?
1: Per la domàtica. Per la domàtica.
0: No ho sé, no ho sé. No ho
1: bé, sense domàtica no sé què seria amb l'altre. I la domàtica ve d'Amèrica, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ha fet un breu resum de com se produïen tots dos esdeveniments. No sé, no sé què ha preparat avui en Felip,
0: no, no, no l'hem escoltat prèviament, encara.
1: I diu que en Baltasar Gracián, l'escriptor Baltasar Gracián, va dir lo que és bo, si breu, dues vegades bo. Lo dolent, si pot, no és tan dolent. Bé, ah, i per això, veus? I per això mos ha seleccionat després la cançó de Volen Pan Boli, de la Trinca.
0: Jo he estat per això, que ah, dit la de Pan Boli, ja perquè tenia la cançó preparada.
2: Ja m'he anat a una tumba, directament.
0: Perquè a tu t'agrada tumba.
1: Bé, patata, la patata també, també ho és de Sud-amèrica.
2: Crec que sí, tot això.
1: I del clan, ni una cosa ni
2: l'altra.
1: Anem, sí. De què m'ho xerraran, Felip?
0: Vinga, escolta'm.
3: Tenim proves concloents per demostrar que en Tòfol Colón era mallorquí de Socarrel. El seu pare estava donat a Felanits, en el Puig de Son Salvador. Ja de nin era un cul inquiet. Amb un telescopi casolà va descobrir Cabrera. Així ho diu una glosa. Del Puig de Son Salvador veuen campos i porreres. També l'illa de Cabrera, que en Colón té quimera, fa temps d'udir la mollera, descobrir qui hi ha darrere. Per dur endavant el projecte va encarregar tres caravel·les. La primera, consultar les pàgines grogues, i va trobar en un moll estillers caravel·les. Ara se diu Cabanelles, però només li pogueren construir la pinta. Aquest nom és una prova més de que Colom era d'aquí. L'únic lloc del món que diuen la pinta és Aparença. La resta diuen sa pinta. La segona fou el port del Cudi, un mestre d'aixa que havia estat pare d'una nina, per això li posaren de nom la Niña. La tercera, en Colom, vol dir una nau que tingués una gran bodega per estivar les provisions de queviures i un botet de Santa Maria del Camí fera la Santa Maria. La tripulació eren els famosos germans Adrover, con nom molt comú a Porto Colom, de mal nom Pitxons, perquè tenien un tiró pitxon. Després de Timoner, que és el mariner que d'últimó va contractar un de con nom Timoner. Per cert, hi ha un descendent, el famós ciclista, que va ser campió mundial de pista, en Guillem Timoner. Altre membre de la tripulació, en Rodrigo de Triana. Segons uns historiadors, en realitat eren Domingo de Cantirana, una finca que ha anat a Cala Sant Vicenç, especialista en costa i vorera, no confondre en costa i llobera. Per fer les provisions va dir a un mariner, vés a Inca i compra 2.000 bosses de galletes, que com sabeu és el pa del mariners, i els dius que li explicaré quan torni de les Índies. I aquest era Tartamunt. I diu, ben de part d'en Colón, i m'ha dit que li fieu i ho explicarà quan torni. Així va quedar el nom de Kelly. Partiren i abans de passar l'estret de Gibraltar, les va agafar una gran tempesta i se van resguardar del mal temps a un port de Huelva. S'inflaren de menjar pescadito frito i beure palo peleo don Simón, a palo seco, sense sifón, i agafaren tal col·locón un botelló històric, que dona nom en el port de Palos. Just després de sopar, tots gats com una sopa van salpar cap a Amèrica. L'almirant, que només tenia el titulín, diu en el timoner, posa rum cap a Far West, traduït Far de l'Oest, i segueix la fletxa, sempre darrere una fletxa hi ha els indis. Segur que allà les trobaran lluitant contra forasters que li volen prendre les seves terres. En les veles desplegades, vent de popa, i aprofitant que cap a sud d'esbaixada, feren una viada. 70 dies després, dia 12 d'octubre de 1492, en Domingo de Cantirana va cridar «Terra a la vista!». En Tòfol Colom, eufòric, va pujar a coberta per immortalitzar aquest moment amb un selfie. I un me diu «Si no hi havia mòbils!». Va agafar un cartó i un carbó i va dir «Amb un 6 i un 4, aquí està el meu retrat». Va sortir un pont descambuixat, ja que bufaven els vents alissos i li van aixecar els rissos. Va saludar amb un huec com anam, una prova més de que era mallorquí. I els indis és Antoni Ballador. No, som en Tòfol, el descobridor. Els hi va demanar, aquí és Bombay? No, ni Bombay ni Camblay. Aquí és Guanahani. Li va canviar el nom per l'actual Sant Salvador, en recordança on havia nascut i viscut. Quan si hagués arribat a Hawaii, unes jovenetes índies van dir Aloha, traduït a Zola, i en lloc de penjar-li el típic collar de flors, li penjaren un enfilall de tomàtiques de ramallet. En Colón no coneixia aquesta fruita, i els indis digueren que l'empraven com protector solar, d'aquí ve el nom de la tribu Pell Roges. En Colón, que guardava com un tresor una llesca de pa moreno, va fregar una tomàtica i després ben regada d'oli verge. Un avançat en el temps en Pla Ferran Adrià va inventar el més famós plat de la cuina mallorquina, el pam boli. A continuació, en el despatx oval, el jefe, Sitting Bull, traduït toro sentado, o bou assegut, mai ben dit assegut damunt un ou d'estrus, va presidir la reunió per repartir les terres que havia descobert. Colón, contundent, va dir, no en vull cap, duia foc de les sabates per desplegar veles i tornar a la roqueta. La prova més evident que era ben mallorquí, perquè ens agrada sortir de viatge, però aviat ens enyoram. Per a Pasco, en Colón arribà a Porto Colom i va anar a veure sa mare. La va trobar menjant una panada, havia passat una penada i molt enfadada diu, fill meu, a on eres tot aquest temps? A Amèrica, i mira que t'he portat tomàtiques. Només per tomàtiques has anat tan enfora. Ai, mo mare, els americans volen anar a la lluna i ja no trobaran ni julivert.
4: Ara sí, ara sí.

0: un moment.
1: I ara fem-ho lo mateix, amb el somriure però ballant.
2: Sabor de... Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: I doncs dia era un pan boli, 5 minuts i mig per arribar a les 10 de matí i avui encetant la setmana laboral i encetant l'agenda de Ràdio Pollença. Recordeu que Enser ha posat en marxa aquest nou servei de recollida de residus en Humoll, les urbanitzacions de Bellresguard, Vilà, Llanaire, Gomà, Silla, Boca i Habitat. Per això, des d'avui fins dissabte, ho veïnats podeu recollir un kit necessari per a un nou sistema i heu de fer a la OH d'Humoll.
1: Nova informació de diferents entitats. Fa una estona a vos xerràvem de la Fundació Roger Villalón, que tenen dues activitats aquest cap de setmana. Dissabte, una excursió que a la Murta, no Coll dels Ans, és oberta a tothom i gratuït, heu de demanar autorització per pujar en cotxe, i diumenge la diada de Cala Murta. A les 10:30, xerrada sobre Bernat Cifra, després concert del cor i també recital poètics, i a la una un refresc. I podeu anar en cotxe amb autobús, que és gratuït, però vos d'apuntar prèviament. Més informació al 971-53-37-12.
2: Pel que fa a tercera edat de Colònia, vos recordem aquest viatge a Galícia que tenen en novembre, dia 7, entre dia 7 i dia 12. El preu són 675 euros i després també, dins el novembre, dia 25 de novembre, tenen el dinar de celebració del 36 aniversari. Serà Can Tronca, les dues, el preu són 30 euros i podeu inscriure-vos a partir d'aquest dijous, dia 15. Per tota informació, tant per viatge com per el dinar, vos podeu dirigir a les oficines de l'associació.
0: I la propera campanya de donació de sang serà en UPAC de Pollença aquest divendres, dia 16, i en Humoll, en un local de l'Associació de Veïns, serà el dilluns, dia 26. Recordeu que podeu demanar cita a donasang.org.
1: Tenim informació de Quintades, la dels 54, és a dir, els que celebren els 72 anys ja dinant al restaurant La Parra, dia 31 d'aquest mes d'octubre, s'han d'apuntar allà mateix. I la quinta del 48 tenen també dia 31 d'octubre dinar, en aquest cas, en Obar Tolos. Per més informació heu de contactar amb en Felip Cerdà.
2: I la tropa de cornetes i tambor del soldà van obrir portes dia 5 d'octubre i fins aquest dijous, dia 15, tenen aquestes portes obertes, les trobareu dilluns i dijous, entre les 8 i les 9, al pati de Joan Mas.
0: Esplai Bon faran un taller de varetes màgiques aquest dissabte a partir de les 5 a Can Bum. Ho preu és la voluntat. Les inscripcions les podeu fer a través de les seves xarxes.
1: I a Can Bum fan intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes. Aquest dijous entre 4 i mitja i 7, però per participar-hi. Idò, podeu anar avui a deixar el que ja no vulgueu i es pugui reutilitzar o cap vespre allà mateix entre les 5 i les 7 i vos donaran un val per poder-vos canviar passat demà.
2: I los d'Àrien faran un concert i vetllada solidària a benefici de l'obreria del Puig de Maria el proper dissabte 24 d'octubre al claustre del convent. A partir de les 8 actuaran i hi haurà servei de bar i aperitius. Els tíquets són un donatiu de 10 euros i es poden comprar a Electrònica Quadrado, Nou Sedanà, Loteries Ballori, Drogueria Reu i totes les associacions de tercera edat de Pollença.
0: I dues informacions de l'Associació de Veïns de Pollença. Aquest diumenge hi ha excursió, una pujada a Lluc que inclou dinar i tornada tothom en bus. El preu és de 28 euros. Vos podeu apuntar encara dimecres, demà, de 7 a 8 a la caseta que tenen en un parc infantil. I també allà podeu apuntar-vos si voleu anar al viatge que han organitzat a Galícia, que encara queden places. I també els que vos heu apuntat heu de pagar demà dimecres.
1: Anem a lo que és l'agenda cultural de la setmana. Aquest dijous hi ha Cineclub pel Club Pollença i la pel·lícula és Casa 137, un thriller policial de producció francesa que exposa i denuncia la brutalitat policial. Dirigit per Dominic Moll, és a les 8, d'entrades a 4 euros socis, 6 no socis.
2: I divendres dia 16 hi ha teatre al Club Pollença en l'obra 3 segons, interpretada per Alejandra Catalán i Carlos Talavera. Serà a les 8. Les entrades anticipades es podeu trobar al Club Pollença, però recordant que el preu són 10 euros pel soci i 12,50 per als no socis. 3 segons presenta amb humor l'intimitat d'una parella que després d'un sopar es troba misteriosament en una saga d'espera de la qual no en sap sortir.
0: Dissabte es presenta l'editorial Veus Propis al Club Pollença a les 8. Maria Martorell impulsa aquesta nova editorial que recupera en català obres d'escriptores dels segles XIX i XX que varen quedar fora del cànon.
1: I tenim la 8a trobada mallorquina de baldufes, divendres i dissabte, en diferents activitats i programa que podeu consultar a xarxes. A les 4:30 divendres s'obrin les portes, hi haurà jocs i premis, i a les 7:30 un espectacle titulat Rituals a la plaça de Cales Montnares. Dissabte és tot a partir de les 10, més tallers, un altre espectacle a les 12 de migdia, i a la 1:30 la paella popular amb preu de 10 euros. A les 4:30 les Olimpíades Baldoferes.
2: I per acabar fem un ràpid recorregut per les exposicions al Jardí Joan Marc. Encara trobareu aquestes fotografies de tramuntana, patrimoni de la humanitat, a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo fins dia 25 d'aquest mes, a Naturezza del Bon Alfonso, al Club Pollença. Fins a final d'any l'exposició Xesca ensenyat un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença, i el Moll, exposició a l'aire lliure, sons de mà, al Passeig Saralegui, enfront de les oficines de turisme, amb la seva consellera o comissària, és l'antropòleg.
3: ID3 Ràdio. Les notícies de les 10.

0: Bon dia. Finalment s'ha suspès el desnonament que estava previst avui a Son Oliva, a Palma, d'una família amb menors a càrrec. Anem directament ja fins allà per conèixer els detalls. Què és el que ha passat, Toni Escanellas? Bon dia, conta'ns.
1: Bon dia, idò. Conto bé des. Finalment no s'ha produït aquest desnonament. A les 9:30, de fet, ho esperava la gent. Hi havia membres de la plataforma i ha estat en aquell moment en què els han anunciat per telèfon que tot s'havia paralitzat, que de fet la família no era a la casa perquè es trobava als jutjats signant les ordres corresponents per aturar-ho tot plegat. En principi s'han estimat el que havia portat la plataforma, els advocats de la plataforma, dient, ens ho deia també al davant d'aquest portal del carrer de Son Oliva de Palma, Joan Segura, que és el portaveu substitut de la plataforma antidesnonaments, explicava que possiblement es podria tractar d'un gran tenidor encobert. El podem escoltar.
2: El desnonament s'adona arrel d'un impagament per culpa d'un acomiadament que, clar, l'indemnització de l'acomiadament va arribar, com que era judicial, va arribar després del temps de pagar. Per tant, el contracte queda rescindit. L'empresa se presenta com a petita tenidora. Clar, de fet, presenta un certificat que diu que no té cap habitatge segons el registre de propietat. Si no té cap habitatge, com lloga un habitatge? Com es contracta diu habitatge?
1: El que esperen és que ara, amb aquesta nova mesura per part dels jutjats, es pugui tenir en compte també aquest nou decret, aquest part del decret Mari Carmen, que podria prorrogar aquesta estada d'aquestes persones a la seva casa.
0: Gràcies, Toni, en directe per aquesta informació, aquest desnonament que finalment ha quedat suspès per aquests motius que ens explicava el nostre company. A aquesta hora, per ser a les 10, arranca també el ple del Parlament, que estarà precisament molt marcat per la política d'habitatge. Està previst que l'oposició demani per especulació, per legalitzacions i també per les mesures adoptades a Formentera i a Eivissa concretament. Tot això serà de portes endins. Mentrestant, ara, al carrer, els treballadors de l'educació concertada de les Balears protesten davant el Parlament per demanar el 2% del sou pendent de 2020, quan en plena crisi per la pandèmia va ser congelat pel govern progressista. Laura Marcos, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia, ja ho escolteu. Una trentena de persones protesten ara mateix per denunciar l'incompliment dels acords signats per la Conselleria d'Educació i ratificats pel Consell de Govern. El crit de mentiders, vera on estàs, o traïció. Els treballadors i els representants del sindicat USO demanen que es pagui allò acordat. Davant d'aquesta situació, el sindicat ha recollit unes 3.000 reclamacions individuals de quantitats. Critiquen que s'hagi abonat el 0,9% de 2021, però no aquest 2% de 2020. Els treballadors de l'ensenyament concertat i el sector públic instrumental que han quedat a fora i que només s'hagi contemplat els funcionaris.
0: Gràcies, Laura Marcos, en directe des de les portes del Parlament. És el so que ens arriba. També un apunt més en aquest cas de la plana laboral, perquè ja coneixem el calendari per l'any que ve. El butlletí oficial de l'Estat l'ha publicat i en el cas de les Balears inclou el tradicional pont de 5 dies per Setmana Santa, que va des de dijous sant, que l'any que ve cau en el 25 de març, fins dilluns de Pasqua, que serà dia 29 de març. En total hi haurà 12 festius estatals, 9 seran comuns a territori espanyol, i la resta seran triats per aquí, per les Balears, que seran en aquest cas el 1 de març i a més d'aquest dijous i dilluns sant, que com dic, s'han afegit al calendari per part de les Illes. I així arribem a les 10:04, actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9,
0: Ràdio Pollença.

0: Idò, són ja les 10 i 24 i ja vos en dic que nosaltres avui anàvem molt despistats, perquè és dimarts, ja ho sabeu, perquè ahir era festa, però tenim qualques excedo dilluns i això encara mos embuia més. Així que ja sabeu que en la tant setmana, com sempre, amb el Bala respon. Martí Mar, bon dia.
1: Bon dia, i que costa que abans de les 10 som aquí, eh?
0: Sí, abans de les 10 ets aquí, nosaltres encara feia l'agenda.
1: Per tant, ho dic perquè jo som bastant puntual, normalment, eh?
0: Recordeu, oients, que podeu enviar preguntes a Nubal, els hi farem aquí en directe, 687-72-11-93, mos podeu escriure, enviar un missatge d'àudio per WhatsApp, i si no, també podeu telefonar, que Anna Maria i en Jaume que vos agafaran el telèfon, 971-53-54-55. Bé, Martí, un cap de setmana llarg, i un cap de setmana que, clar, com més llarg, més activitats, perquè l'agenda de Ràdio Pollença queda per si. Ja sol anar carregadeta, encara hi sumam un dia més.
1: Un dia més.
0: Bé, podem començar destacant un acte que vareu fer, un homenatge divendres a la sala de plens de l'Ajuntament, un homenatge en aquests dos pollencins, n'Àngela Font, en Sergi Xogavia, que bé, nosaltres hem xerrat amb ells ja tantes vegades i bé, el que han fet, no?
1: Sí.
0: A Xangai, en World Skills de Xangai, n'Àngela una cinquena posició, en Sergi no sé en quina posició, però bé, també s'ho fet de verinat, d'haver acabat i de l'experiència i de...
1: Hombre, jo crec que era un homenatge, un reconeixement merescut, no només per ells, sinó una reivindicació de la formació professional. Crec que realment a vegades hi ha aquesta percepció negativa que una cosa és la formació professional i l'altra és l'universitat. I la veritat és que això pot ser que fa un parell d'anys, quan hi havia la Llei General d'Educació del 70, d'en Villar Palací, i un parell de llei després, i record que hi havia el BUP i l'FP, eh? I per així, si eres bon estudiant, havies de fer BUP, si eres no bon estudiant, havies de fer FP. Això s'està acabant, s'ha d'acabar, perquè a més de que ser un bon professional és independentment de que tinguis títol universitari o no títol universitari, l'important és que siguis un bon professional, que tingui les competències, les actituds, les habilitats i els coneixements adequats. Per tant, jo crec que amb aquest homenatge l'Ajuntament el que volem és dir la formació professional també és una bona opció per qualsevol estudiant. I qualsevol estudiant pollencí, que ha estudiat ESO, o que estudia l'ESO, i que vol seguir estudiant, que no vol estudiar una carrera universitària.
0: Oh, sí, també poden arribar.
1: Però és que ara, en la nova estructura de la formació professional, un pot arribar a la universitat. Per tant, aquesta separació, pues, és una separació que jo crec que és innecessari. Però bé, per tant, no és una línia bona i una línia dolenta, no. Totes les línies són bones, perquè de qualsevol manera, lo important és que la gent faci allò que li agradi, allò que els hi faci feliç, allò que els realment les motivi, allò que els interessi, allò que les ajudi a créixer personal i professionalment. I s'ha demostrat, i en Àngel ho ha contat, va començar a la universitat i al final ha agafat l'FP en un Juni
0: Per Serra.
1: Va fer tot el batxiller. I per tant, ara va fer l'opció i ha fet la seva opció. Ha crescut personalment, professionalment, té una vida professional per davant, té moltes opcions, és a dir, ella té moltes opcions i això és el més interessant. A més, el fet que hi és, jo crec que, no sé si hi ha Bilder fotos, però jo crec que hi havia un centenar de persones, si no hi havia centenars, era igual, és a dir, la quantitat de gent que hi havia, d'amics, familiars i de gent en definitiva que també li donava suport. Era,
0: molta gent que no hi va per anar, perquè era un pont.
1: Pensa que també va venir un representant de l'Institut Juniper Serra, de Palma, i de Joan Taix, és a dir, van venir professors, coordinadors d'aquests dos centres, perquè nosaltres, i a més varen xerrar, perquè volíem també fer un homenatge en aquests centres educatius, perquè de qualsevol manera és a través dels seus ensenyaments, del seu professorat, de les seves pràctiques, etcètera, etcètera, que aquesta gent ha arribat a tenir aquestes competències professionals. Va ser un acte senzill, amb una litografia que li va fer d'una Jordina Gamundi, que li va regalar com a ajuntament, i per tant, nosaltres estem contents d'haver reivindicat la formació professional i la feina, l'experiència, l'habilitat, la força, l'aposta i jo crec que realment la valentia, perquè anar a Xina, a Xangai, a competir. Pensa que els xinos, que és un país grossíssim, que són molt de milions, la gent se prepara durant 2 anys per fer aquestes competències, per fer aquest concurs d'FP. Per tant, què vull dir amb això? No vull dir que sigui desigual, jo no vull entrar perquè tampoc no coneixem...
0: És que és una cultura molt diferent, tant la gastronomia com en el cas dels jardins, també són molt diferents, no, d'aquí.
1: Diferents, però així tot ja les preparen per aquestes competicions. Aquí no se preparen, aquí se preparen dins l'FP i si et vols arribes a assolir aquests objectius, no? Per tant, això està bé i pensa que ara els hi queda la tercera, perquè ells han fet campionat de Balears d'Espanya, del món, i l'any que ve, el 27, a Düsseldorf, a Alemanya. Mm. Per tant, hauran acabat un cicle de tots aquestes en fi, experiències, competicions, perquè són competicions, en què al final ells ho diuen, competeixes en tu mateix. Has de tenir l'habilitat, la tranquil·litat, la sanfreda, en fi, has de tenir la capacitat d'aguantar tota la pressió que tens en aquell moment. Per tant, competeixes en tu mateix. Després que guanyi un o l'altre, tu saps que depèn de vegades, depèn de jurat, de moltes circumstàncies, de coses. Per tant, nosaltres contents, i vaig fer una reivindicació de l'FP i m'agradaria que apoyant si hi ve més FP, i ho he dit sincerament. Vull dir, no faré campanya electoral, vull dir, però crec que hem de reivindicar més FP Pollença.
0: Que de fet cada vegada hi ha més estudiants d'aquí que cursen FP, han vist que molts n'han d'anar fora i tenen problemes amb el transport, també
1: sí,
0: és un tema...
1: El transport de l'FP sempre ha estat problemàtic perquè pensa que no és el mateix estudiar batxillerat o ESO, que vas a uns centres de vora de formació professional, vas a dir 5 centres, és a dir, aquí no moll, que l'any passat m'ha de un director de l'institut, que hi anava gent a la bàsica de nàutica i anava gent inclús de Llucmajor. Tu t'imagines anar de Llucmajor a Pollença cada dia fent... És molt complicat, perquè has d'agafar de Llucmajor, Palma, Palma, Pollença... Pot estar 2 hores, eh? 2 hores són moltes hores, si en compte que és anar i tornar. En fi... És un tema complicat, el tema del transport de l'FP, però bé, crec que s'ha de trobar les condicions i també és veritat que són bons que hi hagi centres integrats d'FP, com el de Llontaix, com el de Juniper Serra, que són centres integrats, però jo també defens que hi hagi petites en els centres d'institut i hi hagi especialitats o mòduls que se puguin fer per part dels estudiants, però bueno.
0: Això va ser divendres, aquest acte homenatge a Àngela i a en Sergi. El mateix divendres es presentava a Can Llobera el llibre Son Coletes, història de la mort a Manacor, de la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil, d'Antoni Tugores.
1: Sí, va, tu pensa que el tema de la memòria democràtica, de la llei de fosses, és una qüestió que s'ha reivindicat de fa estona, vull dir, una mica l'idea és totes les persones que varen ser assassinades durant la Guerra Civil o posterior a la Guerra Civil, que com a mínim puguin saber qui són o on són i que els seus familiars puguin tenir el dret a poder-los enterrar en dignitat. Se tracta, com deia, no d'obrir ferides, sinó de tancar-les i que reposin de vora els seus. De qualsevol manera, Son Coletes és un cementeri que també des de... ho va explicar des de la pesta, no? Vull dir que des del segle XIX fins a el que va ser la repressió i la gent que se va matallar, fins i tot les rotges de Molinar se varen trobar a Son Coletes. Vull dir que, bueno, jo crec que aquests actes que reivindiquen la memòria democràtica i el dret que tenen totes les famílies a poder conèixer el que va passar amb els seus familiars i les puguin enterrar en dignitat. S'han fet coses, però jo crec que falta molt i no sé si s'arribarà a trobar tota la gent que va ser assassinada malauradament en aquest període de temps.
0: Divendres hi havia moltes propostes a Pollença, perquè també hi havia música i poesia a la Fundació Roja Villalonga, sí. I també hi havia teatre de barra.
1: Sí, Teatre de Barra, que té molt d'èxit, tu saps que té superèxit el Teatre de Barra.
0: Difícil barra. Trobar entrada si no hi vas en temps.
1: El Vermut, el club i la birreria, no? I per tant, va ser obres de teatre divertides i obres de teatre que te fan pensar i l'important és passar un 15 minuts, perquè les obres duren 15 minutets, sol haver sempre de diàleg entre dos actors, no, normalment, i molt bé. La veritat és que hi havia molta de gent i la gent se va anar contenta, algun més que uns altres, algunes hores més que uns altres, però això ja a gusto del consumidor, com tu pots suposar.
0: Dissabte moltes propostes, també diumenge, no sé, la Cultural du Moll se projectava documental Dones Muntanya, sí. I també la part de Dones Tramuntana, amb quatre dones de, sí. de la nostra zona.
1: I vaig anar a Dones Tramuntana, que va estar, estava ple de gom a gom, un saló, bàsicament per aquestes quatre dones pollencines que varen explicar d'una forma breu una mica la seva vida dedicada a la pagesia a la Serra Tramuntana. I després se va fer un documental més ample, Dones de Muntanya, que bàsicament tenen de Catalunya, i que tenia una altra, eren dones i una mica la seva vida, no? És una altra cosa, perquè eren dones ja amb una certa edat, que vivien totes soles, i explicava una mica la seva vida.
0: L'Àrea de Cultura ha publicat fa una estoneta que més de 470 persones han gaudit de quan venia a l'esquadra aquesta adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, que ha interpretat Catalina Solivelles. Ahir va ser la darrera funció en el Club Pollens, ara avui se'n feia una destinada a alumne, si no m'equivoc, de quarta d'ESO, dos instituts, tant de Clara Hamel com de l'Institut Jean Cifra de Colònia. Però bé, ahir un èxit, també el club estava ben ple, i una gran Catalina damunt l'escenari.
1: Una gran Catalina damunt l'escenari, perquè fer un monòleg...
0: Tan intens, eh? Tan
1: intens, eh? Perquè estan parlant gairebé, no arriba una horeta, però és, una, un, és gairebé una horeta, en què realment un llenguatge és complicat, perquè quan hi ha diàlegs les coses són més fàcils, perquè en definitiva una estira de l'altra. Quan tu dius la paraula A, el diu B. Aquí tu has de dir A, B, C i tot el que vengui darrere, no? Un llenguatge de Nesesca que és ric també és complicat, és complexa, i crec que realment va ser una representació, se n'han fet dues en un moll, una pollença i ara una, com tu has dit, és estudiant de l'ESO, de dos instituts i d'un centre de Montición de Pollença. Jo crec que se trata de reivindicar estar l'any ens fregeix ensenyat, s'han fet distintes coses, se va fer l'acte de reconeixement de l'Ajuntament, s'han fet una exposició en el club, s'han reeditat, s'han enviat llibres de quan venia l'esquadra i s'ha fet aquesta representació. Al marge d'altres petites coses que se puguin fer, no? Dir, algunes conferències en un club, etc, etc. Crec que dir, quan se fa reconeixement d'una persona que el feia il·lustre, jo crec que s'han de fer actes per donar-lo a conèixer, no? Per tant, la Xesca Ensenyat era una escriptora amb totes les seves característiques i crec que és bo reconèixer una mica una escriptora que va fer obres molt interessants.
0: Hem de dir també que m'havia votat diumenge, ara se n'ha en aquest dinar d'aniversari, 11 anys, dinar de, no, 11 d'octubre, perdó, anava a dir 11 anys, dinar d'aniversari de l'Associació de Persones Majors de Pollença, que enguany el varen decidir fer aquí, no partir fora, perquè em pogués anar més gent, ho varen fer en un pavelló.
1: Sí, hi havia d'haver 200 persones, eh? I se va reconèixer gent que tenia 40 anys, més de 50 anys de matrimoni, en fi.
0: Fan els seus reconeixements.
1: Tot el seu reconeixement. Bueno, jo crec que, jo sempre dic que un poble és la societat de ser intergeneracional, no? I per tant, aquí tenim a Pollença tres entitats, Mar Blau en un moll, l'Associació de Colònia i l'Associació de Persones Majors de Pollença, i gairebé jo crec que hi ha entre una i l'altra, i la d'un moll jo crec que hi ha, no m'estanyaria, més de 1.500-2.000 afiliats en aquestes associacions, perquè és una forma de socialització, una forma d'efectivitats, una forma de sortir una mica d'un mateix, no? I tenir socialització, efectivitats físiques, etc, etc, fer dinars, que en definitiva el que fas és estar en gent, jo crec que és important tenir en compte que un dels grans problemes de les persones majors cada vegada més és la soledat no desitjada. La soledat no desitjada és un dels problemes que ha d'afrontar no només per persones majors. Jo crec que la societat actual té un problema de soledat no desitjada a moltes edats. El que passa és que quan tu ets més major, que tens dificultat de moviment, etc, té menys possibilitat de sortir i de tenir relacions socials, de qualsevol manera, no? I això és un dur, jo crec que un dels grans reptes que tenim com a societat, atès que cada vegada vivim més, atès que cada vegada tenim més gent que viu, és evident que la realitat familiar està canviant moltíssim, és evident que tenir entitats que fan activitats conjuntes és bona per moltes coses, però també per la soledat no desitjada que tenim moltes vegades.
0: Martí, dissabte vas anar al CUDI a l'acte de la diada de la patrona de la Guàrdia Civil.
1: Sí, normalment fa un parell d'anys ho fèiem a Pollença i no Moll, s'ha fet a Pollença i Moll, però era la comandància del Guàrdia Civil de Pollença i el CUDI, que la feien entre un any el feien al CUDI i un any ho feien a Pollença, no? Enguany, en fi, o tinents o la comandància de Guàrdia Civil de les Illes Balears va decidir fer l'acte més important un lloc determinat que era el CUDI. L'any passat se va fer a Fornells, en l'altre se fan a Palma.
0: Totes les Illes Balears.
1: Totes les Illes Balears. Per tant, aquí se va fer, hi havia totes les autoritats, hi havia delegat de govern, hi havia la presidenta de govern de les Illes Balears, hi havia, lògicament, se feia el CUDI, la batllessa del CUDI, hi havia un general de la Guàrdia Civil. Per tant, va ser un acte simbòlic de reconeixement de lo que és les funcions de protecció de seguretat de la Guàrdia Civil. Se van donar medalles d'acord amb els protocols que tenen la Guàrdia Civil, se va fer un desfile i se va fer, jo crec que, un discursos, tant per part del general de la Guàrdia Civil com del delegat de govern, en què se va reivindicar una mica el que és el paper de la Guàrdia Civil des del punt de vista en tots els sentits, perquè de la mà, rescat, seprona, en fi, hi ha molt de secció, en dir això, de la Guàrdia Civil, de tràfic, etc etc, de seguretat, etc, i a reivindicar que un món, que un dels valors d'aquest món és la seguretat, però seguretat en tots els aspectes, no només seguretat ciutadana, però la seguretat ciutadana, tu saps que d'acaba ja la gent necessita de tenir seguretat per viure, i també cal dir que Pollença és un poble relativament segur, vull dir, jo crec que hi ha un cap de setmanes carteristes. Efectivament.
0: Aquesta diumenge precisament deien que n'hi havia molts, sí. Que moltíssima gent van a posar denúncies.
1: Això sí que realment, on hi ha mercats hi ha carterista, això és una realitat, i són aquesta petita delinqüència, que són petites delinqüències que molesta molt, no? Perquè són petites delinqüències que afecta gent de Pollença, turistes i gent que ve, i que generes un malestar en tots els sentits. Però bé, de qualsevol manera se va reivindicar el paper de la Guàrdia Civil com a element de seguretat i protecció, i després al final va haver un desfile de la Guàrdia Civil, de tots, de seccions de la Guàrdia Civil, a l'avinguda d'aquesta que està davant les murades del CUDI. Vull dir, va ser un acte amb molta de gent i un acte, diguem, molt institucionalitzat.
0: Vinga, deixem actes d'agenda i anem a recordar que a partir d'avui ja se poden recollir en un moll o kits gratuïts. Aquesta recollida de matèria orgànica en un port de Pollença també ja comença, i a diverses urbanitzacions. En CERT va dur a terme dijous passat dues reunions informatives en un saló d'actes d'un moll per la ciutadania del port de Pollença, recordant que ara com dèiem, a partir d'avui se poden recollir aquests kits, i encara ho veiem un poc a les xarxes, la gent està un poc despistada, no entén, hi ha aquests contenidors en càrrega lateral,
1: sí,
0: el sistema, ja ho han dit aquí, però ho ha explicat en Sebastià Sansó, com ho de Sant Vicenç.
1: Sí, mira, jo crec que hi havia l'objectiu que varen tenir com a Ajuntament i Enser a fer un canvi i un procés de modernització de tota la recollida de fens, d'acord a les directius espanyoles, europeus, i com ho hem fet distints ajuntaments de Mallorca. Vull dir que no és que nosaltres mos hagin inventat res, això ja està inventat, i el que se tracta és cada vegada més fer una recollida de fens que sigui més de qualsevol manera que tingui en compte un medi ambient i que pugui ser més econòmica per tothom. Aleshores, varen començar a Pollença. A Pollença es va fer un canvi que simplement va ser un canvi senzill, de qualsevol manera, en què se va separar el rebuig de la matèria orgànica. Aleshores, ara, a més de rebuig, que acaba ja, ha quedat
0: un
1: molt limitada, i a més molt limitada, vull dir, si mires, jo quan trec, jo crec que cada mes trec una vegada rebuig, de qualsevol manera, matèria orgànica són un parell de dies a la setmana, el plàstic i el paper i les botelles. Això, per tant, l'única introducció que s'ha fet va ser matèria orgànica, de qualsevol manera. Això, evidentment, també va suposar donar poals a tothom, en fi, a fi efecte de fer aquest canvi s'hagués una mica simbolitzat també en canvis de cubells, que de qualsevol manera s'utilitzaven, no? També se va regalar bosses determinades, etc. Això, a Pollença, jo crec que va tenir... hi ha hagut un principi distint problemes, a vegades tinc problemes en cases que estan arrendades o lloguers turístics, perquè si us arrendadors o propietaris no expliquen perfectament a la gent com ho han de fer, a més és fàcil perquè tu saps que hi ha unes imatges que si clarament cada dia. De fer, no? Mm-hmm. És bo segur, perquè sí. També és bo per ells, perquè realment tenen ofens a la matèria orgànica, en fi, la pot repartir dies de forma clara. Això jo crec que és un dels punts que s'ha de reforçar, és a dir, pisos turístics i pisos de lloguer, de qual manera s'ha de donar la informació en els llogaters que facin com un ciutadà normal i corrent. Per això és el propietari que s'ha d'encarregar de realment donar la informació. La segona fase, com tu has dit, va ser Sant Vicenç, que Sant Vicenç no se fa o porta a porta, se fan realment, hi ha distints contenidors que de càrrega lateral amb una clau o amb una targeta determinada que realment la gent havia de fer. Clar, Sant Vicenç pensa que és variat a l'estiu, a més de les 300 persones. Hi ha altra gent, hi ha més gent que mai, perquè gent que potser durant l'any no hi viu, però també fa basures, fa matèria orgànica i fa de tot. I més o menys ha anat bé. La tercera fase era un moll. El moll jo crec que és la fase més complexa. Per què? Perquè un moll no se fa o porta a porta i simplement s'introdueix el tema de la matèria orgànica amb un contenidor especial, amb una clau, amb una targeta que s'ha d'anar a recollir tota la setmana, inclús la setmana que ve un dia, no sé si és dia 21 del dia, i que hi ha d'anar amb un rebut, un darrer rebut de recollir de fens o el DNI de lo propietari d'això. Se tornarà un kit amb un cubell determinat i bosses. Per tant, això és una mica el que volem a fi efecte de que tothom estigui informat. Això vol dir que hi haurà un contenidor de matèria orgànica, però els altres no estaran tancats. Se canvien tots els contenidors d'un moll, vull dir, perquè era una crítica que hi havia que el contenidor duia més de 20 anys, ja, i hi havia contenidors que estaven fets, era lamentable la seva situació, eren bruts, etc. I jo crec que això era una inversió necessària que s'havia de fer per part de l'Ajuntament Tenser, que en un moll jo crec que era especialment significatiu perquè no hi ha porta a porta, sinó que hi ha contenidors a lloc determinats. És veritat que hi ha algunes situacions de crítica on s'han ubicat, a vegades, perquè però els volen posar tots en un, de tots els 5 contenidors, a fi a fer, perquè si tu poses un en puesto i l'altre és un problema. S'ha posat a totes les urbanitzacions, se començava a nivell d'un nucli del Port de Pollença, i per tant és la tercera fase, i per això se van fer aquestes dues reunions, que hi va anar moltíssima gent. En Jaume, que és el tècnic de Medi Ambient d'Enser, ho va explicar molt bé. Se van fer moltes preguntes, quan hi havia preguntes molt concretes, se feia una reunió concreta, una reunió específica individualitzada, i se va dir que si s'han de fer més reunions, fem més reunions. I després hi haurà, però ja no serà immediatament, jo crec que serà 27-28, la quarta fase, que és el tema dels camins rurals. El camí rural, tu saps que, bueno, el camí rural és un problema, la gent no destria, tot està mesclat, de qualsevol manera, a vegades són bruts, també, de qualsevol manera, i l'idea és llevar el lotens a aquests contenidors, fer unes unitats d'aportació d'impollença o no moll, etc., a fi efecte de que la gent pugui separar la matèria orgànica, el vidre, el paper, el plàstic, etc., com se farà a Pollença. Això és important, perquè el rebuig és l'únic que se crema, i la cremar té efectes per un medi ambient. La matèria orgànica se poden fer elements per un camp, etc, o altres tipus de coses, i el plàstic, el vidre i el paper sí que se poden reutilitzar d'una forma clara. Per tant, l'idea és fer aquest procés de modernització de la recollida de fens. S'han comprat camions, s'han canviat el contenidor, s'han regalat a tots els usuaris que volien aquests cubells, etc, i s'ha fet una feina pedagògica, perquè en definitiva se tracta d'educar a tota la comunitat, perquè en de tots si realment ho feim millor, realment és bo pel medi ambient i és bo per la neteja de la de zona. Nosaltres, molt sap greu que a vegades veure contenidors, jo què sé, matalassos, etc., quan realment hi ha un sistema que pots anar a la deixalleria o pot telefonar a Enser i t'ho passen a recollir. Vull dir, és que més clar, impossible, dir, ja no tens excusa per treure les coses. Si les treus, jo dic, un matalàs o el que sigui, que ja no utilitzes, basta telefonar a Enser, o si vols ho dus tu a la deixalleria, etc. I tot això se recicla. I això te diu mobles i diu altres coses que a vegades fa una mica de un acte d'incivisme, deixar-ho de qualsevol manera, perquè això dona una imatge negativa com a poble i a més és un element negatiu. Per tant, jo posaria en valor, primer de tot, que sense la col·laboració de la ciutadania això no anirà bé, això és evident, perquè necessitem que la ciutadania col·labori. La campanya informativa que s'ha fet per les xarxes, les reunions, etc., prèviament també s'ha fet a restaurants, hotels, tendes, comerços, perquè tenen un circuit diferent de recollir d'aquest tipus de coses, perquè si haguessin de dur tota la seva matèria orgànica i cartró en un contenidor, tot d'una l'omplirien. Per tant, hi ha com a dos circuits, el circuit de restaurants, hotels, comerços, etc., i el circuit de la ciutadania en general. I se tracta, tot repetir, l'idea és tenir una recollida millor, que sigui bona pel medi ambient, i una recollida que de qualsevol manera suposi de qualsevol manera tenir un poble una mica més net. En un moll s'estan ja posant nous contenidors, s'han posat ja a les urbanitzacions d'un moll, i això és una mica, per això nosaltres demanem la col·laboració de tothom, perquè només amb la col·laboració podrem segurament tenir una situació millor. Jo vull posar en valor, ja que hi som, com diu aquell, que a vegades tu saps que si un, nosaltres o jo som, mir molt les xarxes, vull dir, jo crec que les xarxes tenen coses positives i coses no tan positives. Jo sempre, una de les coses que me molesta de les xarxes són els insults, les descalificacions, perquè això davant l'anonimat és molt fàcil ser valent. Jo crec que realment quan una cosa no funciona o que algú té la percepció de que no funciona, ho ha de dir, ja sigui la xarxa, ja sigui l'Ajuntament, ja sigui la línia verdes, sigui el que sigui, s'ha de dir, no? I per tant, però a vegades les xarxes diuen coses que són veritat, i a vegades quan veus, jo què sé, contenidors que estaven molt malament, que estaven bruts, contenidors que a vegades la gent ho deixa en terra, o gent que deixa realment qualsevol cosa a un lloc determinat, sense que realment i nosaltres tenim, entre nosaltres tenim una xarxa que mos ho deim, tot ho deim a Enser perquè ho vagi a recollir. Per tant, nosaltres demanem col·laboració, crítica, cooperació a tota la gent en totes les suggerències que considerin, perquè a vegades és veritat que no pot fer una cosa a la carta, és un menú general, però poden tenir element de flexibilitat perquè tothom s'adapti. Per tant, és un element d'educació i crec que a vegades funciona molt sempre educar en els escolars, perquè a vegades els escolars a vegades són el que a vegades indirectament amb algunes coses poden educar son pare i sa mare.
0: Quan va començar tot el sistema de reciclatge se fa en aquestes tallers i campanyes de les escoles.
1: I això és important perquè tenir un poble net és responsabilitat primera de les administracions i concretament de l'Ajuntament, però també és responsabilitat de tothom, és a dir, que a vegades embrutar és fàcil però fer net és més difícil, no? I jo crec que això necessita la col·laboració de tot. Per tant, crec que això, aquestes tres fases, ara començarà la tercera fase de moll, hem de veure com funciona, se farà les evolucions pertinents, etc. I també vull recordar que a principi de l'any 27, a l'hora de demanar per un tema d'un rebut de la recollida de fens, la gent pot demanar un ITR, que l'ITR és una rebaixa que se te fa amb una condició de que realment els monitors o les persones encarregades poden venir a casa teva, el teu vistiplau, lògicament, per això firmaràs un paper, per veure si fas una separació adequada de tot, del rebuig, en fi, de tot, de les cinc coses, no? Mora de plàstic, de paper, de la vidre i de matèria orgànica, perquè si ho fas bé tens una rebaixa, és a dir, t'apuntes i tens una rebaixa significativa realment de teu, en fi, de lo que pagues, però si ho fan malament, és a dir, durant aquest any pagaràs aquesta rebaixa, però estaràs 2 anys a tornar a apuntar a l'ITR. És una forma també d'incentivar que la gent faci una separació adequada de totes aquestes coses. Per tant, serà els 3 primers mesos de l'any 27.
0: I de Martín, de parlar d'un tema d'actualitat que aquest pont ha aparegut, supos que fa estona que estan fent feina, però s'ha fet públic que neix una nova associació veïnal per un moll, amb l'objectiu de contribuir, diuen, a tenir un poble més cuidat, més net, amb millors espais verds i equipaments, que tingui cura de la badia. És una entitat que està oberta a tothom, conviden a tothom a una reunió, a una trobada dia 22 d'octubre, dijous de la setmana que ve, a les 7:30 en un saló parroquial du moll, defensen, diuen, els interessos del poble davant les administracions, vetllar per un manteniment de carrers, places, zones verdes, plages i badia. Volen recollir propostes, queixes, idees de veïnats i convertir-les en accions reals. Crear un espai de trobada i feina conjunta entre veïnats. Suposo que t'has assabentat aquest cap de setmana de l'aparició d'aquesta associació.
1: He xerrat amb qualque persona.
0: Ja saps qui són, un poc, he xerrat amb...
1: És important. És a dir, jo, hi ha una cosa. A mi, jo d'entrada, a mi em va parir positiu. És a dir, jo crec que hi hagi gent, persones que se reuneixin per defensar els interessos de la gent i per fer reivindicacions, per fer suggerències, per fer crítiques davant l'Ajuntament o altres administracions, perquè no només és l'Ajuntament, perquè quan xerren de l'abadia entenc que hi ha altres administracions implicades, no? A mi m'assembla bé, m'assembla positiu. En un moll pensa que hi ha... Jo en un moll vull posar de manera que hi ha distintes entitats. L'Associació de Veïnat de Port de Pollença té més de 1.400-1.500
0: socis,
1: i és veritat que té una doble funció. Per una part, fer la funció de gestionar les platges, que amb una licitació legal, evidentment, però després col·labora, fa activitat, col·labora les institucions, fa activitat de tot tipus, i jo crec que ajuda a fer poble, de qualsevol manera, i crec que això s'ha de mantenir. Alguns consideren que hi ha d'haver qualsevol cosa també reivindicativa, i la cosa va un poc amb aquesta situació. Jo, encantat, i quan s'hagin constituït, evidentment, no tindran cap problema en xerrar amb ell. De tot
0: els convidarem a passar per un micròfons de la ràdio, també. Martí...
1: Jo també vull dir una cosa, ho dic perquè ara que xerràvem d'això de canvi de recollida de fens, en fi, de tot, moll de Pollença, però també concretament l'aeroport de Pollença, que neix amb una tercera fase, que he dit abans, també vull posar en valor, i ho han dit, s'ha dit aquí, s'ha dit per un mitjà de comunicació, és el tema del contracte de clavegueram, que és de Pollença, un moll i Sant Vicenç, però allà on farem incidència serà en un moll, lògicament, no? I aleshores, això vol dir també que això és, com diria, amb 1 milió d'euros. Això és com una inversió invisible, eh? A vegades hi ha inversions visibles, hi ha inversions més... És a dir, el Capitol és molt visible, l'escola és molt visible, el PAC és molt visible, però això de fer diagnòstic sobre com està el clavegueram d'un moll, o de Pollença, o de Sant Vicenç, fent un diagnòstic, fent un mapa, etc. I després fent intervenció en quant hi ha cosa, són coses que no sabran bé. A vegades quan grates i has de fer forats en un carret sí que sabeu, però també hi ha una preocupació per part de l'Ajuntament en temes de l'abadia, d'un moll, dir, han demanat i han fet moltes reunions i etc. un camp de boies així com cal, i encara estem esperant, vull dir que, i aquest Ajuntament des del primer moment ha estat en contacte amb la Conselleria del Mar i Cicle de l'Aigua per intentar pues, faci aquest camp de boies. Jo espero que abans d'acabar la legislatura 27 hi hagi com un projecte bàsic perquè necessites un vistiplau de Madrid, de la Conselleria, del Ministeri de Transició Ecològica. Aleshores, si tenim això, ja després s'ha de fer la licitació, i jo espero que l'any 28...
0: Un poc més de mig any, eh?
1: Sí, però 28 fer-ho. Una cosa és tenir...
0: Bé, però tu dius abans que acabi la legislatura sí, tenir ja
1: sí,
0: el projecte.
1: Sí, però és que ja no vull dir res perquè s'ha anat retrasant molt, i com que jo intent donar mala vida, com de vegades me la dones jo, en sentit positiu, a la conselleria, per tenir un projecte. Jo vull que quan tingui un projecte anem en un moll, el presentin, la diguin com serà i tingui les condicions. Després s'ha de licitar perquè veure com se fa i què gestiona aquest camp de boies, que és totalment necessari per impedir la degradació de la badia de Pollença.
0: Martí, aprofitant que estem anunciant que aquesta setmana hi ha canvis a la parada d'autobusos de davant del parc infantil a causa de l'adequació sí. i manteniment davant un nou centre de salut, te volia demanar en quin punt estem, que veient l'edifici ja pràcticament acabat, quan podrem inaugurar o fer ús d'aquest nou centre de salut?
1: Bueno, jo estic en contacte, l'Ajuntament ha col·laborat, ha invertit fer coses, deixant de part-ho solar, que tu saps que va ser molt problemàtic.
0: No tornarem a recordar, anem ara,
1: jo he dit moltes vegades, opac queda fantàstic. L'edifici és molt bo, ha tingut un bon arquitecte, és un projecte de l'any 18, vull dir, cal dir-ho, i la veritat té llum i té unes condicions favorables. Ara, jo l'altre de la setmana passada vaig estar parlant amb el director general d'Ibersalut per veure com ho tenien, perquè clar, encara s'ha de entregar definitivament, s'ha de fer qualque asfaltat d'allà on hi haurà un pàrquing i després s'ha de fer tot l'equipament. Jo crec, estic convençut pel que m'ha dit, que ja serà l'any que ve, a principis de l'any que ve, quan s'inaugurarà. A més, pensa que ara no se pot inaugurar res, perquè hi ha l'elecció en general.
0: Ara s'atura.
1: I tot s'atura, perquè tot se pot entendre en clau electoralista, no? I, per tant, hi ha una... Jo massa prudència, però bueno, és igual. Nosaltres, evidentment, ens interessa perquè tenim clar que després l'UPAC actual revertirà en altres i nosaltres volem convertir en un centre de serveis socials perquè dic que això serà una zona sociosanitària. Per tant, una vegada que se recepcioni, s'ha d'equipar. Hi havia un problema d'electricitat i jo crec que està més o menys ben encaminada i després s'ha de fer equipar, així com toca, perquè totes les coses duen noves, no deixaran tot aquí, crec, excepte un expedient, que jo crec que els s'enduran cap allà, lògicament, i ja està. Per tant, serà un pack totalment necessari, un pack pel segle XXI, per un pollencins i pollencines. Molt mereixem.
0: Se mos acabo temps, que volies parlar d'habitatge, ho deixàvem per dilluns.
1: Sí, hi haurà temps, perquè és un tema molt important, el tema d'habitatge. Tu saps que ara la campanya electoral va d'habitatges.
0: I de fins dilluns, Martí, gràcies.
1: Moltes gràcies, bona setmana.
2: Bon dia, ja hi ha data per a la celebració del debat anual de política general de la comunitat, que serà el darrer d'aquesta legislatura. Serà just d'aquí una setmana, el 20 d'octubre, segons la sol·licitud que ha registrat fa minuts la presidenta Marga Proens.
3: Tot això en un ple sense la presidenta, s'ha de dir, en el qual s'ha rebutjat guardar un minut de silenci en memòria de Mari Carmen, és la dona de 87 anys, desnonada a Madrid, que va morir a l'hospital sense poder tornar a casa. El Partit Socialista, en boca del portaveu Iago Negueruela, ho ha demanat, però davant la manca de consens dels grups parlamentaris, el president de la cambra, Gabriel Lecent, ho ha rebutjat. Aquesta ha estat la seqüència.
4: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
5: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder.
6: Lo pertinent seria demanar espera en els grups, en el grup parlamentari de Més per Mallorca, que ningú mos ha demanat espera, en qualsevol cas donen suport.
7: Bé, sóc el portaveu suplent, però segur que al senyor García no li importa que digui que estem a favor.
8: Nosotros nos oponemos porque no vamos a entrar en las performances absurdas de la izquierda.
9: És evident que no hi ha unanimitat i, per tant, no se farà aquest minut de silenci.
3: No s'ha convocat de manera oficial, però el grup socialista ha aprofitat una pregunta per fer-ho.
5: Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del grup socialista. Tiene la palabra.
10: Gràcies, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per la Mari Carmen.
3: Tots els diputats de l'esquerra s'han aixecat i han guardat el minut de silenci, mentre que els de les dretes, així com els consellers presents, han quedat els seus seients també en silenci.
2: I mentre estàvem més enllà de la plana política, un jutge ha aturat avui in extremis el desnonament d'una família amb menors a càrrec al barri de Son Oliva de Palma. El desnonament es va decretar per l'impagament del lloguer després que un dels progenitors perdés la feina.
3: És tot desnonament Mallorca, denuncia la manca de mediació també d'alternatives d'habitatge per part del govern, ja que el govern de l'Estat posa a disposició uns fons per dur-ho a terme. En tot cas, reclama que la suspensió es mantingui en virtut del decret Mari Carmen aprovat per l'Estat. Asseguren que és una mesura pal·liativa que valoren com a bona, però que en cap cas afirmen no canvia la dinàmica del sistema immobiliari i també judicial. Escoltam el portaveu substitut de la PA, Joan Segura.
11: El Real Decret afecta a que se puguin suspendre més desnonaments. Ara bé, el Real Decret afectarà que se puguin prorrogar molt de contractes durant un any, més dos, i diferents solucions. Però el Real Decret no suposa aturar la dinàmica del negoci immobiliari que seguirà duent, que molta gent se vegi sotmesa a procediments de desauci, a jutges arbitraris, a maniobres dels desnonadors per intentar desnonar...
2: I més qüestions. La CAE i Fedeco posen en marxa una nova campanya per atreure el resident al comerç de proximitat després que el turisme, expliquen, hagi deixat de ser el client majoritari per a molts establiments. Ho ha explicat la presidenta de Fedeco, Joana Manresa, a una entrevista a l'Informatiu Matí.
3: Les vendes als comerços de proximitat, tot i l'increment constant del nombre de visitants, han anat a la baixa. Calculen que entre un 10 i un 15% respecte a l'any passat. El turisme, per tant, ha deixat de ser el salvavides per al teixit comercial de l'illa.
12: Sí que hi ha hagut molt de turisme, sí que hi ha hagut molt de gent caminant per tots els carrers, és a dir, poden dir que han tingut un èxit turístic, però això no sempre queda reflexat en el que se compra en el comerç de proximitat. Els dobbers les han gastat igual amb altres coses i no han anat directament a el que és el comerç de proximitat.
2: Precisament el Consell de Mallorca ha aprovat la convocatòria de subvencions Bons Mallorca per fer costat al comerç i el producte de proximitat és una línia d'ajudes dotada amb 800.000 euros destinada a compensar els costos derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert durant 15 dies hàbils. Les 11 i 4 minuts, tornem amb més notícies a les 12.
13: Més informació a ib3notícies.cat.
14: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Oi, que feia de temps que no sentíem aquesta sintonia, que mos recorda que aquesta és un món meravellós. És la sintonia del Punyeta Món, en Pere Sales. Pere, bon dia, com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Post-vacances estiuenques.
1: Sí, ja fa estona, ja n'he llevat.
0: Bé, Punyeta Món és un pic només.
1: Sí.
0: Començant temporada segona, no?
1: Sí, segona.
0: Tot, fa anys que vam per aquí, però ara
1: sí,
0: mos hem inventat això.
1: D'una manera un poc més sistemàtica ara darrerament, sí.
0: Un programa, per qui no se'n recordi, de la temporada passada, en el que en Pere ve a dir-nos un poc que el món no està tan malament com ens pensam, aquest optimisme crític.
1: Això, aquest és l'eslògan.
0: L'eslògan,
1: aquest és el lema. Intentar enfocar les coses amb aquest lema, com bé has dit, optimisme crític, a la vegada crític era important, tant la primera part com la segona són igual d'importants aquí.
0: I anirà, idò, aquesta temporada nova anirem per aquí, també, eh?
1: Sí. Si la teva aventura, aquest primer programa, aniria un poc més enfocat a interpretar aquest 11S, que se'm va parlar un poc més en aquest moment, perquè va fer, que eren 25 anys de la seva... diríem
0: dels atemptats
1: del moment en què va succeir. És veritat que és un any com un altre, però bé, tenim tendència ja de 25, 50, 100, pues, fer qualsevol cosa un poc més, i se'n va parlar bastant més del que havien suposat, i sobretot...
0: I no te va agradar de com se va xerrar? El titular no t'agradava?
1: Ja, és com un clàssic, això, que són considerat un esdeveniment històric. Bueno, i un poc podíem parlar un poc si realment són un esdeveniment històric, però primer hauríem de saber què és un esdeveniment històric.
0: D'acord. Fem un poc tard, Pere, però fem un més tard. Sí. Però és igual. Bé, si recordeu, tots els titulars, tots els especials, tot el que se va fer en un mitjà de comunicació a l'11S, mos demanes que posem un poquet entre cometes, ho relativitzem.
1: Sí, que no vol dir que no fossin importants, també. Tampoc no volia donar aquesta impressió de dir no, això no va ser res, jo passa ja de dia. No, tampoc no era això. Però si entenem un esdeveniment històric, com el que els historiadors a vegades se refereixen a esdeveniments que envien al món, que ens fan passar d'una època a una altra, que... es qualifiquen d'axials, és a dir, com que hi ha un eix i passa d'una banda a l'altra, no hauria de ser. No hauria de ser. I l'hauríem de, perquè mos entengueu, l'hauríem de posar al costat d'altres esdeveniments en què sí que sabem que varen canviar el món i que varen suposar el pas d'una època a una altra, perquè en definitiva canviar el món podia ser això. Ja que sempre parlant d'epidèmies, la pesta negra. Això és un esdeveniment axial que canvia com a mínim Europa. En aquell moment, entesa com a Occident, gairebé com tota la cristiandat. També podria ser la Revolució Francesa. Un altre esdeveniment que ens fa passar de l'època moderna o de l'antirègim a l'època contemporània. I en tota una sèrie de fets que hi ha, fins i tot no només n'hi ha un, però bé, pres de la Bastilla, però sobretot que... se li talla el coll en el rei i se posa un règim parlamentari, constitucional, etc. Altres esdeveniments que no hi ha dubte de que són també uns esdeveniments històrics, la Primera Guerra Mundial, que dona peu a un altre esdeveniment que està molt relacionat, però també se pot entendre independentment, la Revolució Russa. Una altra, la gran revolució. Quan deien la revolució, ens referim a la francesa, i quan deien l'altra revolució, pues seria la revolució d'octubre a Rússia.
0: L'altra.
1: Però que n'hi ha més de revolucions, però aquestes són diferents perquè tenen un impacte que canvia tot, canvia tant que els feixismes sorgeixen perquè hi ha la Primera Guerra Mundial i perquè hi ha la Revolució Russa.
0: Seran d'impacte a nivell mundial.
1: Mundial, que ens fan canviar d'era. La Segona Guerra Mundial. Clar, la Segona Guerra Mundial també està molt relacionada amb aquests altres dos que hem dit ara, però té unes característiques pròpies, i el món que ara nosaltres vivim encara és molt hereu de la Segona Guerra Mundial, però també encara ve de la Revolució Francesa, perquè el concepte de règim constitucional, de democràcia en què vivim, fins i tot d'estat totalitari, també, o de dictadura política, ideològica, també, és a dir, té la banda bona i la banda dolenta, estem encara a l'època contemporània. El que passa és que poden fer subdivisions que també li poden donar aquest caràcter d'històriques en aquestes divisions, aquestes guerres mundials, aquest ascens del feixisme.
0: I la pesta, per què? La pesta negra?
1: La pesta negra perquè faig enviar al món, també. És a dir, el món no és igual quan hi ha hagut, quan aquest episodi ha acabat. Hem de pensar que no el mateix el còlera en el segle XIX o que altres episodis de pesta, perquè no havia experimentat un episodi tan dramàtic, tan tràgic, des de feia molt de segles. Segurament hi ha hagut d'altres episodis on una malaltia ha provocat això. Per exemple, la conquesta d'Amèrica. Això és un altre esdeveniment històric, sobretot per Amèrica, però també per Europa. Aquesta inauguració de l'època moderna a nivell historiogràfic, no en temps moderns actuals, ve també provocat per aquesta conquesta d'Amèrica i a la vegada per les epidèmies que porten els europeus a Amèrica. Això suposa l'eliminació del 90% de la gent. Bé, abans la pesta negra havia tingut uns efectes similars a Europa. Lo d'Amèrica no és pesta, és una altra malaltia, és quan ja no estaven acostumant, no en tenien, malalties que ja no eren epidèmiques, allà s'hi converteixen. La pesta no estava, feia molt de segles que no havíem experimentat els europeus episodis de pesta, bueno, aquí va esclatar aquest episodi i va desaparèixer entre la meitat i tres quartes parts de la població de tota Europa en poc temps. Això va suposar no només una baixada demogràfica tan important, sinó, per exemple, la reconversió de les relacions entre els pobres i els rics. Els règims, diríem, més, com ho diria, més inclusius a nivell polític. Això s'ha estudiat i, de fet, Nassim Oakley, el Premi Nobel d'Economia darrer, va fer un llibre molt important juntament amb un altre autor, que se deia Por qué fracasan los países, i llavors aquells que havien experimentat la pesta negra eren el que més probabilitat tenien de tenir èxit. Perquè se van convertir en més inclusius en el seu moment, entre ells la Gran Bretanya. Varen perdre molt, però que van poder fer... Varen haver de renegociar les classes altes d'aquests països tan afectats el feudalisme i també les formes de govern, perquè no hi havia treballadors. Llavors tu has de renegociar i els pobres hi van sortir guanyant, els pobres que van quedar vius, clar. Però varen tenir molt de poder, varen pujar els seus sous, varen viure molt millor, va ser una benedicció per les classes baixes. Això que diuen sempre perdre les classes baixes, no, en aquest cas no seria aquí, perquè a més quan a l'hora de morir-se van morir tots iguals, no va fer distincions. Després ja sí, més endavant, però en aquest primer episodi no va fer distincions.
0: Això seria un altre programa.
1: Això seria un altre programa.
0: Tenia curiositat, perquè no coneixia tantos efectes.
1: Però perquè vegem el que ha de ser un esdeveniment històric. Llavors es compararem amb el que va ser l'11S. Bueno, anem més endavant. La Segona Guerra Mundial, evidentment. Només del conflicte de l'Orient Mitjà que ara tenim, s'ha provocat per la Segona Guerra Mundial. Per el nazisme, per la guerra, la reconfiguració dels països, etcètera, tot això hi té a veure. La caiguda del comunisme i del mur de Berlín és un altre esdeveniment. Si han dit que la Revolució Russa era un esdeveniment social, la caiguda del comunisme també ho ha de ser, un altre esdeveniment històric, especialment de l'URSS.
0: Però, Pere, això és blanc o negre? És a dir, hi ha esdeveniments històrics que sí i d'altres que no? O hi ha tots grisos i d'aquí que uns xerren i d'altres que no?
1: Evidentment, mai són matemàtiques, però ja veurem en quin lloc col·loquem l'11S i per què és que no el poden col·loquar en aquest nivell d'esdeveniment que fan canviar el món.
0: D'acord.
1: És a dir, a partir d'aquest esdeveniment el que ens fa canviar. No tenim aquest esdeveniment perquè abans ja hi ha hagut canvis o perquè poden actuar com a acceleradors, això sí que pot haver tingut algunes conseqüències, sinó que és el mateix esdeveniment el que suposa un abans i un després. És a dir, la caiguda del comunisme suposa un canvi també geopolític a nivell mundial. Aquelles dues superpotències que definien el món, la URSS i els Estats Units, deixen d'existir la relació entre elles perquè una d'elles desapareix. I això mateix implica que també el mateix comunisme com a ideologia deixa de ser un factor clau. I a la vegada, paral·lelament, hi havia hagut l'ascens de l'islamisme i de l'integrisme, que també donen un altre sentit en aquestes relacions internacionals. Bueno, això és un altre, diríem, és un altre paradigma que per si mateix té capacitat per exemple, ens imaginem el món de diferents manera. Arribaré que aquest, segurament aquest esdeveniment no té la mateixa magnitud que la Revolució Francesa, és possible. La Revolució Francesa ja pot ser, bueno, només passa un país i tal, però clar, la Revolució Francesa són les revolucions després que implica les guerres napoleòniques, que és el que vaig veure gent aquesta setmana, per exemple, i és tota una sèrie d'elements associats, no només és concretament aquest, i fins i tot la independència dels Estats Units de la Gran Bretanya, que és anterior a la Revolució Francesa, però que se sol porar dins aquest gran paquet de revolucions atlàntiques, no? I també creen un règim republicà constitucional. Bueno, això és la base del liberalisme, etcètera. Això encara hi són, per tant, aquests encara estarien pintura més amunt. No tots els històrics tenen la mateixa importància, sobretot a l'àmbit global, però quan ja canvien l'estatus de la gent, quan la vida quotidiana és diferent un dia per l'altre, per això és un esdeveniment històric. Els esdeveniments històrics poden ser globals o no tants. Per exemple, la conquesta de Mallorca per Jaume I és un esdeveniment històric.
0: Però a nivell internacional?
1: A nivell internacional no, però per la guia, a veus?
0: Clar, per això d'on no ens situem.
1: Clar, aquí no és en termes quantitatius, sinó qualitatius. Ja tenim un esdeveniment que ens fa enviar la gent que vivia a l'aquí, vaig enviar radicalment el seu estatus.
0: Clar, des de qual poses el punt de vista, però des de...
1: Vaig enviar perquè, de fet, també com la pesta, van desaparèixer el que hi havia abans i van venir un de nous. I això ja tens el canvi 100%.
0: Que per ser un esdeveniment històric desapareixi molta gent.
1: No té el perquè. No té el perquè, però, per exemple, la caiguda del mur de Berlín o la caiguda del comunisme se sol posar com una revolució pacífica. Però sol ser l'excepció, també s'ha dit bastant, i per això se'n sol parlar. Van associat a Revolució de Vellut, etcètera, tota una sèrie d'esdeveniments que no són prou violents, però que són com excepcions, perquè les revolucions i aquests canvis solen associats en desaparició de molta de gent, tenint un impacte demogràfic. I ja que estàvem a l'hora de la conquesta, en canvi, el jurament de les franqueses del 12 de setembre no té cap importància ni una. Va succeir, evidentment, és important, però ja de rei jurava les franqueses. De fet, en Jaume II ja les havia jurades un altre moment i les tornarà a jurar un altre. No hi ha un canvi entre un abans i un després. La cosa seguia funcionant. La guerra de successió i el decret de nova planta potser ja són un esdeveniment important, no tant com la conquesta, però també ho són, perquè desapareix el regne de Mallorca, desapareixen moltes de coses. Perquè vegem aquesta diferència, que aquests esdeveniments històrics poden tenir un caràcter més local, regional, poden tenir un caràcter més global. És veritat que estàvem ja com a sense dir-ho pensant en esdeveniments globals, no? I per això estàvem posant en relació l'11 de setembre amb aquests altres que sí que venen. Molt bé, hem posat exemples del que sí seria. Anem a veure perquè l'11 de setembre, quan dèiem 11 de setembre, ens referim a l'atac a les Torres Bessones i al Pentàgon, no ho és.
0: Sí, perquè els titulars eren del tipus quan vaig enviar tot, no? Quan el món vaig enviar...
1: Exacte, aquest tipus de coses.
0: Eren bastant...
1: Realment, el món no vaig enviar. Ara, van ser molt importants. Se diu que quan tu recordes què feies quan va passar un determinat esdeveniment és perquè va ser molt important. Amb això estan d'acord tots, més o menys que poden saber què feia en un moment en què va arribar la notícia, que ja hi deien temps de manera immediata d'aquests avions que xocaven a les torres. Jo estava col·locant llibres en el centre cultural. Era al voltant de les 3, a les 3 i mitja, no me'n record, però sé que encara no havíem obert la biblioteca, i me'n record com fos ara mateix, i sobretot del segon atemptat. Suposo que qualsevol ho pot recordar. No sé si tu te'n records.
0: Sí. Bé, després de dinar, de notícies posades, mirava, teníem notícies a l'hora de dinar...
1: Clar. Llavors, no li poden llevar importància, perquè en va tenir, no sempre se veuen aquests atemptats per televisió, però ja tenim ja un fet important, se va veure per televisió. El segon va succeir a Nova York, en els Estats Units, en el cor del món, d'aquella única superpotència que havia quedat, diríem, vencedora de la Guerra Freda. I clar, això cridava molt l'atenció, i a més la capacitat discursiva que tenia aquest fet, que per això se va fer allà on se va fer, també era superior a d'altres, i per això tindria repercussions, i en va tenir. Ara bé, aquestes repercussions quines varen ser? Això és el que el món després com vaig enviar. Vaig enviar aquest 2001 diríem l'atac contra el règim dels talibans a Afganistan, sota mandat de l'ONU, que els Estats Units varen culpabilitzar més o menys com bon criteri de tenir amaiat en Osama Bin Laden, que ja se sabia que era el responsable dels atacs, i se va intentar capturar-lo i de passada que enviar el règim, utilitzant forces locals, en bona part, per enviar aquest règim taliban. No es va aconseguir en primera instància trobar Osama Bin Laden, però el règim vaig enviar. Però això és important en el seu moment, però immediatament després hi ha la invasió sense mandat de l'ONU i, per tant, il·legal, segons el dret internacional, de l'Iraq, 2003. I aquí tenim un canvi també en l'escenari geopolític gairebé mundial, perquè aquest conflicte acaba pres, però desestabilitza més tot l'Orient Pròxim. Orient Pròxim i Orient Mitjà, si entenem que arribem fins a gairebé a Iran. I per què? Perquè aquí teníem un estat que era un perill per la seva pròpia població i fins i tot a nivell internacional, que era el de Saddam Hussein, que era l'Iraq, que va haver estat aliat dels Estats Units i ara estava en contra, però no se crea res nou. És a dir, se reestructura aquest país i se converteix en un focus d'inestabilitat. Allà on hi havia estabilitat, ara no n'hi ha, hi havia repressió, hi havia dictadura, però ara se desestabilitza i no se troben les armes de destrucció massiva i a la vegada no se troben tampoc implicacions amb el terrorisme islamista o integrista internacional, però a partir d'aquesta desestructuració de l'Estat sí que se crea i surt l'ISIS. És a dir, tenim Al-Qaeda, després més ISIS, en tot el que va passar. Molt bé. Això podríem dir, ostres, doncs això sí que va ser important, per tant, si això se va fer tot per culpa de l'atac a les Torres Bessones. Però el problema és que no és vera, això. Això ja estava previst abans. És a dir, el govern republicà que accedeix en el poder a les eleccions de l'any 2000 i que ja fan el poder el 2001... ja tenien en mente, ja ho tenen per escrit, no és cap teoria de la conspiració, sinó que era la seva voluntat fer això que després s'han posat com a elements molt importants de les conseqüències. I què és el que volien aquests republicans? Aquests republicans són diferents dels republicans de l'època de Nixon i són un poc els precedents dels republicans que ara estan comandant als Estats Units. No eren exactament trumpistes, seria l'exageració del que fa Trump, però sí que ja tenien una idea de no continuar amb el que coneixíem com a realpolitik, que era el republicanisme de Nixon i Kissinger, que en els anys 70 varen, fins i tot, reconèixer l'existència del comunisme i de l'URSS, és a dir, arribar a acords amb ells i inauguren el període conegut com a la distensió. Distensió vol dir, dins la Guerra Freda, baixar el nivell de tensió i a partir d'aquí pues, hi ha d'haver una coexistència pacífica. Són conceptes que se donen bastant, guardar cadascú el seu camp, però rebaixar la tensió internacional. Això s'aconsegueix. A l'altra banda també hi ha bona voluntat, gràcies a Brezhnev. Hi ha una bona entesa entre Nixon i Brezhnev i se baixa aquesta tensió internacional. Però ja des del primer moment, un grup de republicans no estan d'acord amb això. Són més ideològics. Hi ha personatges com Dick Cheney, Donald Rumsfeld, però sobretot un historiador molt important que és... Ara m'ho fui del cap, ja el diré, però bé, en Perle, en Volovich, Pipes, Richard Pipes, anticomunista visceral, que havia fet alguns llibres, que comencen a crear un estat d'opinió a dins la classe política nord-americana, però també a dins la societat, amb gran accés en un mitjà de comunicació, i diuen això que fan aquests, que són, eren del seu mateix propi partit. Això és venermós a l'enemic perquè no poden considerar aquests... aquests comunistes com a uns igual que nosaltres, en la qual podem interactuar, no les podem blanquejar, podríem dir, no en plen aquell llenguatge. Per tant, no, la distensió en el final les afavorirà a ells i aniran guanyant terreny. És veritat que van guanyar algun terreny, podríem dir, però tampoc no va ser res més important. Però bé, el cert és que els esdeveniments que passen en els anys 70, el tema de Vietnam, ara per el que sigui, varen perdre el poder en mans dels demòcrates, i a les eleccions de finals de crec que era de l'any 80-81 guanyen aquests republicans, aquests nous republicans que havien conegut com a Team B a dins, i qui posen en el poder? Ronald Reagan. I el famós eix del mal. Ronald Reagan no era d'ells, el Jaffen era un actor, com ja sabem, havia estat governador, i el posen allà, i arribarà que ell després, quan se'n va desmarcar, sobretot en el segon mandat, va aconseguir acabar la Guerra Freda, en contra de lo que pensaven aquest mateix Llavina. Però bé, aquestes idees ja estaven durant els anys 80 a damunt la taula. I quines eren aquestes idees? De que Amèrica havia de dominar el món sense eliminar les amenaces abans que aquestes amenaces poguessin fer mal en els Estats Units. Perquè el que era bo per als Estats Units era bo per al món. Aquesta era un poc aquesta idea. I la idea d'imposar la llibertat. La idea de la llibertat, la democràcia, tenim capacitat per poder fer, perquè això serà bo per nosaltres, serà bo per al món. Per tant, no podem coexistir amb el mal. I aquest concepte d'eix del mal, que diu Reagan, realment érem d'aquest grup, no? El problema per ells és que això varen dormir en Reagan, va guanyar el dos mandat, però als anys 90 varen perdre. Varen perdre va tornar a guanyar son pare d'en Bush, van estar tres mandats els republicans, però varen perdre les eleccions, i en els anys 90 tenim el mandat de Bill Clinton. I fa una política exterior ja com a Estats Units, com a única superpotència mundial, havia tingut l'ús, semblava que el món estava a favor del bloc occidental, del capitalisme, se parla del final de la història, Fukuyama fa un llibre molt famós i es diu això, per tant, ja no hi hauria conflicte internacional de gran magnitud, i Bill Clinton...
0: T'ho vas creure, Pere, d'aquell moment?
1: No, però sí que els Estats Units actuen d'una altra manera, actuen de manera hegemònica en el món, sense ja tenir en compte que hi ha un gran rival. Aquests grans rivals, a més, que ara serien, un d'ells ara seria la Xina, però llavors no era, però la URSS, que havia estat ara no era, estava en molt mala disposició per poder fer front, però dir-ho d'una manera popular, li riuen les gràcies a les de fa als Estats Units, no li posen cap emperò a el que pugui fer, al contrari, fins i tot participen d'alguna manera, o manco diplomàticament, a les empreses exteriors que fan als Estats Units, perquè la vegada les fa sota mandat de l'ONU. És a dir, aquest govern de Bill Clinton tindrà aquesta capacitat de poder actuar de manera consensuada a dins, per tant, els organismes internacionals, sigui l'ONU, sigui l'OTAN, o sigui... Molt bé, doncs aquest grup segueix estant en contra. L'antic Team B, en Dick Cheney and Company,
0: clar,
1: estan
0: no han desaparegut, però no han arribat, no tenen poder.
1: No tenen un poder, però tenen un gran poder econòmic i mediàtic, i fan campanya per anar en contra d'en Bill Clinton. Recordem que en un final del seu mandat hi ha l'ordre de Monica Lewinsky, etc., que no sé, no, va passar, però ho treuen de context, ho fan tot un... utilitzen armes que després també han estat posat bastant de moda. Són, com he dit, són els precedents de lo que serà el Partit Republicà més endavant. Bé, a dins aquesta idea és que els enemics dels Estats Units havien de desaparèixer. No podries...
0: Però no pots dir que podries... fas de la terra a tothom que no...
1: El que vinc a dir és que algunes dels... Tot el que se farà després de l'11S ja estava previst en aquests documents que van publicant l'antic Team B. estan al final, i sobretot al final dels anys 90, l'any 98, hi ha una carta pública que envien a Bill Clinton dient el que havia de fer, que serà el que després faran ells, després de lo de... quan tornin a recuperar el poder. Quan hi ha les eleccions, i dic ara no... crec que són les eleccions, crec que són l'any 2000, bueno, sí, les eleccions sempre són als Estats Units, són en novembre, i després el mandat comença l'any següent, i hi ha de Montbui, i 2000 eleccions, 2001 comença el mandat de George Bush Jr., que és un altre parescut a el que havia estat en Reagan, perquè no era un actor, però bé, una persona que no estava massa capacitada per governar. No era l'ideal, no era qui comandava realment. En Trump actualment sí que és el que comanda. En aquell moment tornen a ser aquest altre grup, que són els mateixos, afegint a Condoleezza Rice i qualcun més, però són aquest grup ideològicament molt potent, ultraconservador, conegut als Estats Units com a neoconservadors, i que diuen que la política dels Estats Units no s'ha de fer com l'havien fet els demòcrates dels anys 90 en el marc de les institucions internacionals, perquè això no sempre aniria a favor dels Estats Units. Els Estats Units tenia prou potència per actuar en solitari. Si estava sota mandat de l'ONU, perfecte. Si no, pues és igual. Clar, quan hi ha l'atemptat de les Torres Bessones, pues, bueno, l'ONU mos dona permís per anar a caçar amb Bin Laden, pues ho feim. Per veure que va sortir relativament bé, perquè se va acabar amb el règim talibán. Però després de 20 anys tornaven a la situació anterior. Mira, si ha enviat el món per Afganistan, que el 2020 tornen a anar a la situació de com estava el 2000. Res, en aquest cas concret. I en el 2003, el Consell de Seguretat de l'ONU, no l'Assemblea, vota en contra d'una intervenció a Iraq perquè no estava gens clar això de les armes de destrucció massiva. França s'hi oposa totalment, membre permanent del Consell de Seguretat. Crec que Alemanya Vera, de manera conjuntural, també s'hi oposa. Manifestació per mi món en contra, i els Estats Units envaeixen Iraq, i a més fan tota una sèrie de, per exemple, la Patriot Act que fan, ja també estava prevista, diem anteriorment, tota una sèrie a nivell intern de canvis legislatius, de donar també d'enfortir l'executiu, d'enfortir el control intern de la ciutadania. Això ja venia d'abans, ja ho tenien també, ja està publicat, però vull dir, això no s'hagi d'anar a cercar molt.
0: No és una teoria de...
1: No
0: se n'amagaven?
1: No, era el seu discurs, clarament. Josep Fontana té un llibre que es diu Per el bien de l'imperio, que jo el recomano a la gent que el llegeixi. No vol dir que hagin d'estar d'acord en tota la càrrega ideològica que té el llibre, però jo me'l llegiria, perquè diu moltes veritats i elements que després, o qüestions que després s'han posades en evidència, i el destaca precisament tots aquests fets en què no tenim cap element per dir a partir de l'11S que envia la política exterior dels Estats Units, perquè ja estava en marxa. L'única diferència és que, per veure què va succeir en el començament del mandat, encara millor, podríem dir, però tenim pocs elements per poder provar que l'havien fet en marxa, posat en marxa tot el que deien que farien, no? Perquè va succeir pocs mesos d'haver ocupat el govern, però sí que ho teníem d'abans i teníem les primeres passes que havien donat.
0: És a dir, podria ser que hagués passat tot igualment, tal vegada no tan precipitat.
1: Aquí mateix.
0: O no amb aquesta intensitat, però probablement ho haguessin intentat.
1: Ja s'han intentat i ja s'han anat fent, com ara, per exemple, la política trumpista actual no ha necessitat aquest esdeveniment, s'ha anat implementant en aquell moment, no l'haguessin necessitat. El que sí que hi ha consens, això va servir de lo que s'anomena com un esdeveniment accelerador, el que tu has dit ara, senzillament dona més arguments, més legitimitat. És un Pearl Harbor diríem del segle XXI. Tenim això, mos serveix més per argumentar que va sortir malament la majoria, la invasió de l'Iraq serveix molt, molt malament. Hi ha un autor que em sembla que és afganès o d'origen afganès, encara que sol publicar en els Estats Units, que és Ahmed Rashid, que té un llibre que es diu Descens al caos, boníssim, és a dir, molt, molt bo, precisament de les conseqüències que té no l'11S, sinó la invasió d'Iraq. Perquè tots els recursos que havien d'anar a rehabilitar o a fer un estat, modernitzar l'Afganistan, se'n van haver de desviar de cap a l'Iraq, però a l'Iraq a més se van entudar, podríem dir, ja, en termes populars, perquè encara va ser pitjor el que va haver després del que havia abans. No només se va desestabilitzar l'Iraq, sinó que de rebot se va desestabilitzar Síria, perquè l'ISIS va sortir en aquest espai que hi havia entre Síria i Iraq. Allà on surt,
0: sí, després... No anant malament l'Iraq, l'Afganistan podria haver estat una altra cosa.
1: Tenies tingut més oportunitats, com a mínim. Mm-hmm. No vol dir que hi hagués anat bé, perquè històricament hi havia un lloc molt... Exactament, però ara no va servir absolutament de res. Però no és l'11S, exactament, perquè aquesta carta que envien el Tim B en Bill Clinton pública, per tant, publicada a tots els diaris i mitjans, etc., un dels punts forts era que va amb el règim de Saddam Hussein. Precisament, de l'any 98. Faltaven 3 anys perquè caigués les Torres Bessones. Era un dels seus objectius. Han d'acabar amb... Ja sabem que hi havia hagut la primera guerra del Golf, etc. I el govern d'aleshores i la comunitat internacional intentava, mitjançant sancions, intentava contemporitzar amb el règim. Però veure que no, la puntura no era tampoc la solució millor, però la invasió tampoc. Hi havia altres maneres de poder acabar amb el règim de Saddam Hussein, que no una invasió directa a lo bruto, i que després el problema és que tampoc sabien que havien de fer, no havia ja s'han conquerit el país. I això va ser el pitjor de tot.
0: Yeah. Però sí que aquell 11S va canviar coses del nostre dia a dia, o no basta el que va canviar?
1: N'ha canviat una que hi ha bastant de consens, que és l'hora de fer coes en els aeroports. Això sí, però jo dic en aquests articles que potser no basta perquè sigui un fet revolucionari, això. Però sí, evidentment. Els vols amb avió són més segurs, ara. I això ve de l'11S, aquesta, diguem, preocupació per la seguretat a dins dels vols, evidentment, que ve d'aquí. Que tanta seguretat, després va haver aquell accident d'aquell avió que se va estavellar, crec que era en els Alps, i era d'una filial de la Lufthansa.
0: Sí, que mateix...
1: El copilot se va suïcidar. Això també era una conseqüència negativa en aquest cas, perquè les portes de la cabina del pilot, dels passatgers, són blindades i no se poden obrir d'un lloc a l'altre. Precisament perquè no hi vagi ningú del passatge. Clar, quan aquell se va aprofitar, crec que era el pilot que sortís de fora, anés en el bany, però se va tancar de dins, ja no va haver manera humana de poder-lo obrir. No? Això són conseqüències directes. No?
0: Coses pràctiques, no viatjar. Però sí que com ens vàrem polaritzar, és a dir, vàrem tenir molt més pendents els atemptats, en general a nivell internacional... o viatjar en aquest sentit.
1: El terrorisme islàmic, tot el tema. Però, per exemple, l'islamisme ja estava com un problema, entre cometes, important. Samuel Huntington, un altre dels autors que se solen citar tant o més que en Fukuyama en aquesta època, en aquests anys 90, té un llibre que se diu El xoc de civilitzacions, més o manco. I ja posava com la confrontació ideològica, ja no per temes, diríem, econòmics o polítics entre Occident i Orient, com havia estat fins aleshores, entre capitalisme i comunisme, entre democràcia i tot el... No, ell diu, aquí ara les confrontacions seran entre la religió o la civilització, que li diu ell, cristiana, occidental, i la civilització islàmica, i d'altra civilització, però bé, les importants són aquestes dues. Se'l va criticar molt i tot això, però això molt evidencia és el problema, entre cometes, de l'islamisme i del terrorisme islàmic ja estava en els anys 90. Si la revolució islàmica d'Iran és del 79.
0: Aquest llibre de quantes?
1: I aquest llibre és, crec que és del 93, 4, per aquí.
0: Bastant abans de les torres.
1: Bastant abans. El xoc, se diu el xoc
0: passa, que no
1: de civilitzacions. Clar, l'11S té aquest... Però ja hi havia hagut atemptats molt importants. No s'ha Bin Laden, ja era un personatge de primer nivell, i ja hi havia hagut atemptats a ambaixades nord-americanes a un país africà, no sé si a Kenya, és a dir, a un vaixell de la flota nord-americana. Ja n'hi havia hagut molts. El que no havia estat aquests, les Torres Bessones, era molt impactant a nivell mediàtic, això sí que era, no tenia parangó. però ja l'islamisme ja era això, i la figura d'en Bin Laden també ja estava com un dels d'aquests terroristes com enemic públic internacional dels Estats Units. Que als anys 80 també era vera, no és que els Estats Units ja s'han creat Bin Laden, però sí que els Estats Units havien recolzat aquest islamisme perquè els anava bé per acabar la Guerra Freda. Clar, perquè havien estat aliats seus, perquè quan la URSS va invadir Afganistan, els mujahidins, bueno, són recolts, els mujahidins són aquests, diríem, islamistes abans del talibans d'Afganistan, que lluiten contra els soviètics que han envaït el seu país. I, clar, els americans els hi donen armament de primera necessitat, però no només a ells, també a tots els àrabs, ja també islamitzats o sobretot radicalitzats del món, que vagin allà ajudant aquests mujahidins, entre ells no saben Bin Laden.
0: I doncs ha quedat clar, perquè quan van en sortir titulars d'aquest 25 anys de l'OTS, te devia explicar tant, ja?
1: Tampoc no tant, perquè és un poble normal. És un capítol que jo explico a classe. És a dir, en l'assignatura món actual surt això i evidentment li donem una certa importància, però intent minimitzar aquest impacte sense llevar la importància, perquè tot repetir, em va tenir. Es tenen de saber, sobretot un estudiant d'història, ha de saber distingir que és un esdeveniment històric d'un que és un esdeveniment important, però que no tindria aquesta categoria, no?
0: Bé, idò, gràcies per aclarir-ho. Per mi, un punt informatiu també en xerres, no?
1: Sí, en dos capítols. No sé si han sortit tots dos, un segur que ha sortit. Està dividit en dues parts, perquè m'ha quedat un poc llarg. Un primer que posa un poc l'estat de la qüestió i un segon més exactament perquè l'11S no seria un esdeveniment axial i posa més dades, més conceptes que ara aquí no les han dit tot perquè no faré tant en farragot. Vull dir que si qualcú vol més informació, més detallada i un poc més profunda, estan aquests articles que entraran com a lectura obligatòria en guany en aquest curs.
0: Ho has dit, els teus alumnes ho saben, que tenen aquesta eina.
1: Sí, de vegades sí, tenen algunes coses d'aquestes que les aprofit perquè de vegades estan més ben sintetitzades.
0: Digui-lis que escoltin també el Punyet Amunt.
1: Clar.
0: Tenen un poc cas
1: per la pàgina web. Sí. Que llegeixin el punt informatiu i ja escoltin Punyet Amunt i Ràdio Pollença.
0: Pere, abans de partir, ja has dit que te'n vas a veure això?
1: Sí, mira, me'n vaig a veure un simulacre, com expert en simulacre. Pollens, som experts en simulacres, no? I posta m'han convidat a anar a Jena, que és una ciutat que està en el Land o estat de Turíngia, l'antigament era l'Alemanya de l'Est, i allà hi va haver una batalla de l'època napoleònica molt important. Com hem dit en el començament, les guerres napoleòniques són unes guerres gairebé globals o manco europees, que marxen tota Europa, i avui en dia la Unió Europea en certa manera no es potencia aquestes guerres, però sí que les utilitza com un element de, no sé, de pensar Europa, perquè posen en relació tots els països d'Europa, i a més són l'origen també del constitucionalisme, són unes guerres que aporten, a diferència d'altres, alguns elements positius. Una guerra podríem dir que mai n'aporta, però en aquest cas és l'expansió del constitucionalisme a tota Europa, no? Bé, i cada 10 anys en aquesta ciutat, cada 10, nosaltres cada any, per tant, som més experts, ho poden ser, que no aquesta gent de Jena, però cada 10, en recursos de la Unió Europea, reprodueixen la batalla de Jena, que és una batalla que ara també fa anys varen perdre els, diguem, els prussians, els alemanys que estaven a la zona, encara no existia Alemanya com existeix avui en dia, i Napoleó va guanyar, Napoleó era, i va guanyar aquesta batalla. A poca distància, un quilòmetre, hi ha una altra batalla, la d'Auschwitz, que se l'anomena la batalla Bessona de Jena, que també varen guanyar els francesos, però Napoleó no era, Napoleó estava a Jena.
0: Tant de glamour.
1: Exacte. Per cert, és una batalla que no surt a la pel·lícula Napoleó, per cert.
0: La de Jena,
1: exactament. I com tampoc surt res de la Guerra d'Independència d'Espanya, etcètera.
0: Ja.
1: Varen fer la pel·lícula així on varen voler i varen por. Ni encara la més famosa de totes era la de Leipzig, tampoc surt. Bé, idò, m'interessa veure com ho fan perquè no té un caràcter festiu, com pugui tenir aquí, sinó de reproducció fidel a lo que va succeir. Hi ha tota una sèrie d'activitats culturals paral·leles, exposicions, tendes de de campanya de l'època, l'hospital de campanya,
0: etc. Això se fa més en un hort, però al Regne Unit també els agrada recrear talles,
1: una recreació,
0: una veure més com a públic, com diguéssim,
1: armes de foc, hi ha canons, participa molta de gent. Palles una entrada per anar en aquesta... I crec que pot ser interessant per comparar, jo crec que no, però sí per entendre coses d'Europa, d'entendre. Hi ha tota una xarxa d'associacions que estan, diríem, associades per fer aquest tipus de recreacions només relacionades a les guerres napoleòniques. I són aquestes les que estan subvencionades per la Unió Europea perquè té aquesta idea també de que això fa Europa, en certa manera.
0: Molt bé, mos ho contaràs. Ja serà el proper programa, més que bé, o encara no.
1: Sí, això, sí.
0: Te'n vas aviat.
1: Me'n vaig demà.
0: Ah, és que no sé si volia dir. Sí.
1: Això és dissabte el punt fort, però hi ha altres activitats paral·leles el dia anterior.
0: Això és el que volen engegar-les atents.
1: Sí.
0: Pere, moltes gràcies.
1: Molt bé.
0: Pic que se celebri 11S un poc gran, no sé, d'aquí 5 anys també tornaran...
1: No vol dir que no s'hagi de celebrar o tenir en compte...
0: Commemorar, però
1: les coses en el seu lloc i ja està.
0: Mm, ja està, fantàstic, per això tenim un doctor amb història aquí a la ràdio. Pere, moltes gràcies.
1: Molt bé,
0: fins al proper programa, adéu.

0: Bon dia. Els aeroports de les Balears superen els 40 milions de passatgers fins al setembre. En els primers 9 mesos de l'any, les 3 terminals de la comunitat han superat aquest llindar després de registrar un 2,8% més d'usuaris, és a dir, pràcticament 950.000 passatgers més que el mateix període de 2025. Són les dades que acaba de publicar Aena en la seva estadística mensual.
1: I per Illes Palma va superar els 28 milions de viatgers de gener a setembre i Eivissa els 8 milions, mentre que Menorca es queda en 3,7. En tots els casos són increments entre un 2 i un 3% en un any. Tot això pel que fa a la dada global de tot el que duim d'aquest 2026, però si ens centram en el mes de setembre, també ha augmentat el trànsit amb increments de passatgers similars. Per Son Sant Joan a Palma varen passar 4,2 milions de viatgers al setembre, a Escodolà varen ser 1,2 i a Menorca prop de 600.000. Els augments de passatgers que s'han registrat aquí a les Illes són la meitat de la mitjana de l'Estat, al voltant d'un 4%.
0: I la crisi de l'habitatge torna a enfrontar el govern a l'oposició al ple del Parlament. La diputada socialista Mercedes Garrido ha criticat que la legalització d'habitatges en sòl rústic no ha estat positiva, diu, pels residents de les Illes. Segons assegura, la mesura només ha beneficiat aquelles persones que tenen una segona residència a l'arxipèlag.
1: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat avui que la mesura ha servit per donar, diu, seguretat jurídica als propietaris d'aquests habitatges que es trobaven, assegura també, en un llimp, i ha criticat la política del Partit Socialista. Escoltant la diputada Garrido, després el conseller Mateo.
2: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser a Alemanya.
3: Y permítame una reflexión. Resulta difícil aceptar determinar lecciones de quienes denuncian la presencia de compradores extranjeros cuando a la hora de la verdad nunca han tenido el más mínimo inconveniente de participar de operaciones inmobiliarias con esos mismos compradores. Entre otros ejemplos, ¿acaso era para gente aquí la sede del PSOE que ustedes vendieron a un ciudadano alemán?
1: El PSIC també ha criticat que el govern de Marga Provenç fomenti, diuen, la construcció dels habitatges de luxe a l'illa d'Eivissa sense prendre mesures a la crisi residencial.
0: Bé, tot això en una sessió en la qual no hi ha hagut consens per celebrar un minut de silenci en memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de Madrid i que va morir a l'hospital abans de poder tornar a casa. Els socialistes, però, han aprofitat una pregunta per fer-ho.
4: Por Mari Carmen, como sucede en otros parlamentos autonómicos, y propongo, por tanto, que se altere el orden del día para que se pueda hacer un minuto de silencio.
5: Como saben, no hay consenso sobre esta solicitud y, por tanto, no puedo acceder. Pasamos a la segunda pregunta, la 13.599, que formula Carol Marqués, del Grupo Socialista. Tiene la palabra.
6: Gracias, president. Vull començar la meva intervenció fent un minut de silenci per Mari Carmen.
0: I tots els diputats d'Esquerra han guardat aquest minut de silenci dempeus, els de dretes, també els consellers presents han quedat seguts als seus escons. Per cert, un apunt més d'aquesta crònica parlamentària avui intensa, perquè Marga Provenç ha proposat celebrar el debat de política general de la comunitat, que serà el darrer de la legislatura d'aquí just una setmana, el dia 20 d'octubre, el dimarts 20 d'octubre, segons la petició que ha registrat avui. I un apunt més per actualitzar l'arribada d'embarcacions amb persones migrants aquí a les Balears, perquè des de la mitjanit s'ha rescatat 64 persones en 4 barques diferents.
1: Dues d'elles a Formentera, una a la mà, al sud de l'illa, amb 19 persones, i una altra amb altres 13 persones que han estat interceptades a terra a la zona del Pilar de la Mola. També s'han interceptat aquesta matinada, aquesta nit, altres 13 persones al port de Marina Botafoc a Eivissa, i una quarta embarcació ha estat localitzada a 2 milles del sud de Cabrera, amb altres 19 persones. Totes rescatades són d'origen magrebí.
0: Les 12:04, actualitzem i tornem amb més notícies quan sigui la 1.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web, a www.radiopollença.net.

0: Són les 12 i 11 minuts, és el moment de fer un repàs a l'actualitat destacada d'aquest dematí. De mirar amb les notícies locals, neix per Umoll, una nova associació veïnal per a la millora del port de Pollença.
1: És una nova associació veïnal, se diu Per Umoll, i neix amb l'objectiu de contribuir a tenir un poble més cuidat, més net, amb millors espais verds i equipaments asseguren i que tingui cura de la badia. L'entitat està oberta a tothom que viu i fa feina en Umoll. L'associació neix per defensar els interessos del poble davant les administracions, vetllar pel manteniment del carrers, places, zones verdes, platges i la badia, recollir propostes, queixes i idees del veïnat i convertir-les en accions reals, així com crear un espai de trobada i feina conjunta entre els veïnats. Per presentar el projecte, escoltar l'opinió dels veïnats i començar a caminar plegats, l'associació convoca una trobada aquest dijous, el dijous de la setmana que ve, 22 d'octubre, a les 7:30, al Saló Parroquial del Port de Pollença.

0: Més qüestions. A partir d'avui ja es poden recollir els kits gratuïts per la recollida de matèria orgànica en el port de Pollença i a diverses urbanitzacions. Encert, recordem, ha posat en marxa aquest nou servei, el posa en marxa ben aviat amb la incorporació de contenidor marró, que permetrà al veïnat separar les restes orgàniques de la resta de residus. Els kits inclouen clauers d'accés als contenidors, un cubell de 10 litres i bosses compostables per facilitar la separació i el reciclatge de la matèria orgànica.
1: Els kits es poden recollir a les oficines d'atenció ciutadana de la Seu d'Omoll aquest divendres de 7 d'octubre i també el dimecres 21 d'octubre de les 10 del matí a les 8 del vespre. Per recollir el kit cal presentar el DNI del titular de l'immoble i o el bé de la taxa de FEMS. De moment, el creuers només serveixen per obrir els contenidors d'orgànica, mentre que la resta de contenidors continuen oberts i es poden utilitzar com fins ara. El nou sistema de recollida en contenidors de càrrega lateral també s'implantarà a les urbanitzacions de Bellresguard, El Vilar, Llanaire, Gotmà, Siller, Boca i Hàbitat.
0: Atenció, perquè hi ha canvis en l'aturada d'autobús aquesta setmana.
1: Així és, de divendres la parada de bus de Pollença del Parc Infantil es trasllada a la placeta del Monument. Això és degut a les feines d'adequació i manteniment davant del nou centre de salut.
0: Des d'avui ja hi ha aquesta nova aturada d'autobús. Teniu en compte si en sou usuaris. Més qüestions. L'Ajuntament convoca la tercera reunió participativa de les rutes escolars segures. La trobada tindrà lloc dimarts de la setmana que ve a les 7 del capvespre en la Sala Cultural d'Omoll i està oberta a la comunitat educativa, associacions, entitats, establiments i els agents implicats.
1: Durant la sessió, el consistori informarà de les rutes que es preveu executar i presentarà els acords adoptats entre les diferents àrees municipals, especialment en matèria de mobilitat i de la policia local. A més, es crearan grups de treball per concretar diferents aspectes del projecte i recollir propostes dels participants. També s'explicarà la proposta de prova pilot, que inclourà una simulació participativa de les rutes amb la intervenció de diferents agents vinculats al projecte. L'Ajuntament vol continuar avançant en el disseny d'aquestes rutes amb la participació dels diferents sectors implicats amb l'objectiu de millorar la seguretat, l'autonomia i el benestar dels infants i adolescents en els seus desplaçaments escolars.
0: Més qüestions. Torna la campanya de Bons Mallorca per donar suport al comerç i al producte local.
1: El Consell de Mallorca ha obert la convocatòria de la campanya Bons Mallorca 2026, dotada amb 800.000 euros per donar suport al comerç local i fomentar el consum de productes de proximitat davant l'augment de costos energètics i del transport derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. La campanya permetrà obtenir bons de descompte de 20 euros amb un màxim de 5 bons per persona, és a dir, fins a 100 euros. Per utilitzar-los caldrà fer una compra

0: per mínima de 40 euros en productes inclosos en la convocatòria. Els bons estan destinats a persones majors de 16 anys empadronades a Mallorca i es podrà bescanviar per productes locals, ecològics, amb denominació d'origen o indicació geogràfica protegida, així com per productes artesans que compleixin els requisits. Els comerços autònoms i entitats interessats en participar-hi poden presentar les sol·licituds a través de www.bonsmallorca.com. El termini s'obri avui 14... Demà, perdoneu, 14 d'octubre, romandrà actiu durant 15 dies hàbils.
1: Més qüestions. L'Associació de Veïns del Port de Pollença informa que inicien les activitats de l'esplai per als més petitets ja aquest dissabte, 17 d'octubre.
0: Les activitats d'esplai per al curs 2026-2027 al Port de Pollença comencen aquest dissabte, 17 d'octubre. La proposta organitzada per l'Associació de Veïns del Port de Pollença i coordinada per Moisset Xifra s'adreça a infants entre 5 i 12 anys. El programa inclou gincames, manualitats, cuina i esports. Les activitats es faran un dissabte al mes entre les 4 i les 6 i mitja i tenen un preu per la matrícula de 10 euros. Les inscripcions s'han de fer els dies 15 i 16, que és aquesta setmana, de les 6 i mitja a les 7 i mitja o dissabte 17 d'octubre entre les 11 i l'1 al local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Per, si voleu més informació, podeu contactar amb en Moisset Xifra al seu telèfon 679 74 96 55.
1: El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola fa la seva propera activitat també aquest dissabte.
0: Es tracta d'una jornada d'anellaments científics d'aus a la Gola. És aquest dissabte, 17 d'octubre, entre les 9 i mitja i la 1. És gratuït, però cal fer inscripció prèvia. Trobareu tota la informació a les seves xarxes socials.
1: I aquest cap de setmana, doble activitat aquí a la Murta, a càrrec de la Fundació Roger Villalonga. Dissabte hi ha excursió i diumenge la diada d'aquí a la Murta.
0: Pel que fa a dissabte, la Fundació farà una excursió a la Murta oberta a tothom que anirà fins al Coll dels Ams. És una activitat gratuïta, però és necessari demanar autorització per l'accés als cotxes. Pel que fa a diumenge, l'entitat organitza la tradicional diada de la Murta enguany amb un especial homenatge al poeta pollencí Bernat Xifra. Els actes commemoraran Començaran de les 10 i mitja amb una xerrada i recital sobre Bernat Xifra, a les 12 menys quart acte poètic musical amb el Cor de Pollença i els rapsodes Margalida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat, i a la 1 acabarà amb un refresc. El bus gratuït és amb inscripció prèvia i necessari autorització per als cotxes. Per més informació podeu telefonar al 971 53 37 12.

0: I arriba informació també de l'àrea de biblioteques, perquè tornem a tenir contacontes. La setmana que ve, concretament dilluns de 9 d'octubre, a les 5:30, a la Biblioteca d'Humoll, un contacontes per infants a partir de 4 anys, titulat El Pispallibres, qui està robant tots els contes. I doncs, si voleu apuntar els vostres infants, recordeu que heu de fer enviant un correu a mediadora@ajtapollenca.net. I per aquesta setmana, Pollença celebrarà la Setmana d'Upar amb una ruta de font tradicionals que organitza l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes.
1: La tradicional ruta pels fons i pastisseries de les Illes es farà també a Pollença amb una visita conduïda per Tomàs Vivot, que recorrerà tres fons: Can Visquerra, especialitzat en dolços i pastissos, el Font Formentor, premiat pel millor pa moreno l'any 2024, i Can Banya, especialitzat en encimades. La ruta serà aquest dijous 15 d'octubre a les 10 del matí amb sortida des de la plaça Major. Les places ho són limitades, per tal cal inscripció prèvia a les xarxes de l'Agència de Desenvolupament Regional.
0: Cambum organitza també un capvespre d'intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes. S'acosta un moment de fer el canvi d'armari per un més petits i per això proposen, en vez de tirar i comprar, reutilitzar i participar d'aquest intercanvi. I d'això és dijous de 4:30 a 7, però si voleu participar, recordem que podeu deixar avui les coses que ja no vulgueu allà mateix a Cambum entre les 5 i les 7 i us donaran un val per ves canviar dijous, passat demà. Aquesta setmana també tenim trobada de baldufes. Enguany ja arribem a la 8a edició, els divendres i dissabte. I tornarà a haver jocs, premis, tallers, olimpíades, i venen dos espectacles de nivell internacional, un és divendres capvespre a la plaça de les Monares i l'altre el dissabte al migdia en un convent. També hi haurà paella popular. Trobareu tota la informació a les seves xarxes. I fem alguns avanços també per aquest mes d'octubre. Els Darien faran un concert i una ballada solidària a benefici del Puig de Maria dissabte, dia 24, en el claustre del convent. Això és dissabte ja de la setmana que ve, a l'actuació a les 8, i allà hi haurà servei de bar i aperitius. I vos ho deim ja, perquè els tiquets ja es poden comprar, són un donatiu de 10 euros i es venen a Electrònica Quadrado, en un nou S'ha d'anar, Loteries Ballori, Drogueria Reus i les Associacions de les Terceres Edat de Pollença. També us hem d'avançar que a principi de novembre Teatreros i Coilon i l'Ajuntament de Pollença organitzen Turullum, la primera mostra de teatre amateur de Pollença. Serà els dies 6, 7 i 8 de novembre. En caràcter solidari comptarà la participació de 5 companyies teatrals que presentaran les seves obres al llarg d'aquests 3 dies. També hi haurà activitats col·laboratives, una mostra de tallers i altres qüestions i doc que ja van desgranant. Si voleu consultar, ho trobareu a les seves xarxes socials. I en esports, destacar que avui es dona el SUS a la 29a setmana màsters de ciclisme. És durant tota la setmana, des d'avui fins divendres. I també diumenge tenim la 22a Copa d'Europa de màsters. I de tornem a l'escenari d'aquestes proves ciclistes, Pollença, i do, sobretot aquest dijous, perquè la sortida i l'arribada de la tercera etapa és des del restaurant Tolos, i diumenge la Copa d'Europa de Ciclisme Masters té sortida i arribada al Pro Cycle Hire Mallorca en Humoll, una jornada en què es coronaran els nous campions d'Europa. S'espera que hi participin uns 250 ciclistes. Fins aquí, doncs, aquest repàs de les notícies més destacades d'aquest dematí, 12:24. Fem una pausa molt breu perquè avui tenim Llibres per viure i na Christian Taylor. Ja és aquí.
2: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.
1: Bon dia. La crisi per l'habitatge torna a enfrontar el govern amb l'oposició al ple del Parlament. La diputada socialista Mercedes Garrido ha criticat que la legalització d'habitatges en sòl rústic, l'amnistia, no ha estat positiva per als residents de les Illes. I és que, segons considera, és una mesura que només ha beneficiat aquelles persones que tenien una segona residència a l'arxipèlag.
2: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat que la mesura ha servit per donar seguretat jurídica als propietaris d'aquests habitatges que es trobaven en uns llimbs i ha criticat la política del Partit Socialista. Són la diputada Garrido i el conseller Mateo.
3: Efectivament, senyor Mateo, són mesures pensades per la gent d'aquí i que estan donant molt bons resultats. Per la gent d'aquí que té la seva residència legal en el nord d'Europa, com pot ser a Alemanya.
4: Y permítame una reflexión. Resulta difícil aceptar determinar lecciones de quienes denuncian la presencia de compradores extranjeros cuando a la hora de la verdad nunca han tenido el más mínimo inconveniente de participar de operaciones inmobiliarias con esos mismos compradores. Entre otros ejemplos, ¿acaso era para gente aquí la sede del PSOE que ustedes vendieron a un ciudadano alemán?
2: Els socialistes també han criticat que el govern de Marga Proens fomenti la construcció dels habitatges de luxe a Eivissa sense prendre mesures enfront de la crisi residencial.
1: I per cert, també de la crònica parlamentària, la presidenta del govern, Marga Proens, ha convocat el debat de política general per d'aquí just una setmana, el proper dimarts 20 d'octubre. És una data que, segons ha denunciat els partits de l'oposició, no havia estat consensuada, no havia estat ni tan sols comentada abans que sortís, en aquest cas, el diari al registre d'entrada del Parlament, i per això han criticat una falta de cortesia parlamentària. I més qüestions. Avui arrenca la campanya d'atenció als treballadors fixos descontinus de les Illes després de la temporada turística. Com a novetat, enguany es podrà consultar en temps real la disponibilitat de cites del SOIB. L'objectiu és facilitar l'accés al servei i agilitzar-ne els tràmits als ciutadans.
2: La data límit per demanar cites el 31 de gener de l'any que ve. El SOIP ha reforçat la plantilla amb 56 treballadors addicionals per fer front al volum de feina durant la campanya. La directora de l'entitat, Maria Luján Olivera, ha explicat que el nou sistema consta de 4 passes.
5: En primer lugar, los ciudadanos deben introducir su código postal. A continuación, eligen un trámite y un subtrámite que deseen realizar, lo que permite que la gestión sea mucho más personalizada. Una vez introducidos estos dos parámetros, el usuario va a elegir una fecha y una hora para la cita, que puede ser presencial o telefónica. Y por último, recibirá una confirmación de la cita por teléfono o por email.
1: I sense deixar la crònica laboral, els sindicats majoritaris reclamen que el salari mínim interprofessional s'incrementi l'any que ve un 7% fins a situar-lo per damunt dels 1.500 euros a 12 pagues. És la petició que UGT i Comissions Obreres traslladaran ara al govern espanyol per revalorar el salari més baix de tots els que es preveuen legalment a l'Estat. Pepe Álvarez, secretari general d'UGT.
6: Creemos que la subida del SMI del año 27, teniendo en cuenta el desfase que hay entre la subida del mes de febrero de este año y el IPC, estamos hablando de un desfase de en torno al 2%, por tanto, nosotros creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7% para el año 27.
1: I un darrer punt, perquè els aeroports de les Balears han superat els 40 milions de passatgers al setembre. En els primers 9 mesos de l'any, les 3 terminals principals de la comunitat, una per illa, han superat aquest llindar després de registrar un 2,4% més d'usuaris. Són pràcticament 950.000 passatgers més que el mateix període de l'any 2025, segons les dades que ha publicat AENA. I amb aquest apunt arribem a la 1:04, actualitzem totes les notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
7: Més informació a ib3notícies.com.
0: És tardor. Al cotxe, a casa, gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la...

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

estampa una taca de llum que filtra el paisatge en color lentament, verd, gris, groc de fulles pensides, de temps amb espilles.

es folla, riu, dirà la gent, i tu estaràs, Carles, content, que així em volies. Demana un toc, demana un drink,

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Un excés de velocitat hauria causat l'accident mortal al Rally Challenge de Mallorca divendres passat.
2: És la hipòtesi que sosté la Guàrdia Civil, tot i que no descarten altres factors com deficiències a la carretera. L'accident va passar a la Serra de Tramuntana en el tram entre Lluc i Pollença, a l'altura de Mortitx. El pilot va morir mentre que la copilot continua ingressada amb fractures vertebrals.
1: I la Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma autoritza la construcció de 196 habitatges nous a l'antiga caserna de Son Simonet.
2: El projecte preveu, a més, 3 locals a la planta baixa, 297 places d'aparcament i 132 trasters distribuïts a les plantes subterrànies.
1: I el consistori inicia els treballs per eliminar el carril bici del carrer de Blanquerna. Es preveu que deixi d'estar operatiu a principis de desembre.
2: S'habilitarà un carril alternatiu provisional pel carrer 31 de desembre mentre es tramita l'execució del traçat definitiu. Està previst que el nou carril bici provisional entri en funcionament a principis de desembre, moment en què es procedirà a eliminar el de Blanquerna. L'actuació té com a objectiu millorar la seguretat i donar resposta a les demandes dels veïnats i comerciants que demanaven eliminar el carril bici per problemes al seu pas pel carrer dels vianants.
1: Els transportistes d'Eivissa lamenten una pujada nova en el preu del transport als vaixells i una situació de màxima incertesa pel sector. A la pujada de preus s'afegeix, expliquen, que han de rebutjar feines per la manca de personal que pateix l'illa.
2: El president de l'Associació de Transportistes, PIMEF, José Raya, explica que les navilleres ja han començat a aplicar una pujada del 7% que s'afegeix a les anteriors. Des del març ja sumen un increment total del 20%.
3: Te digo que cuando... Cuando esto se pone así, muchas empresas van a quebrar el transporte. Esto hay estadísticas y tal, y muchas empresas van a quebrar porque estamos ya muy colgadas muchas y esto es la puntilla que te faltaba.
1: I en la plana nacional, el Congrés dels Diputats reprova però no sanciona la diputada que va mostrar un esprai de gas pebre a l'hemicicle.
2: La mesa de la Diputació Permanent ha reprovat amb els vots de PSOE i Sumar la conducta de la diputada popular Ana Belén Vázquez. Tot i això, no la suspendran perquè, com que estan dissoltes les Corts, no hi ha ple per aprovar la sanció.
1: I continuen les reaccions per la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la suspensió del vot als nacionalitzats a través de la llei de nets.
2: Són d'haver 160.000 persones, descendents d'exiliats espanyols que no s'inclouran al cens fins que no demostrin els registres consulars que tenen dret a acollir-se a la normativa. El PP, que acusa el govern progressista de voler alterar el cens a favor seu, s'ha mostrat satisfet amb la nova decisió judicial. La portaveu del govern de l'Estat, Elma Saïd, per la seva banda, n'ha lamentat la suspensió.
4: És una situació d'una extraordinària gravetat que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
1: I els Reis continuen a aquesta hora la visita a Ceuta, la primera durant el regnat de Felip VI. Serà la primera vegada també que els monarques passin la nit a la ciutat autònoma. Demà la visita continuarà a Melilla.
2: L'agenda d'aquesta hora baixa ha començat amb una visita a una escola d'infantil i primària. Continuarà a les 6 d'aquí una hora amb un acte en record a les més de 80 persones que van morir a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, quan tractaven d'arribar des del Marroc.
1: Continuarem ben pendents, doncs, d'aquesta visita. Així arribem a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més informació a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Escolta el temps, meteorologia, curiositats i refranys amb Joan Cifre, cap de marineria del Real Club Nàutic del Port de Pollença.
1: Sofia, què escoltes?
2: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
1: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
2: Les veus que connecten amb el teu poble.
1: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
2: El 107.9, Ràdio Pollença.
3: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

Bé, molt bones tardes, oients, benvinguts un cap vespre més a Ràdio Pollença. Avui tenim un cap vespre amb diverses cosetes, entrevistes preparades per vosaltres. I bé, començarem ara d'aquí uns instants a fer un repàs a l'agenda d'activitats lúdiques i culturals i a més que tenim en el nostre municipi, però bé, vos hem de comentar que tenim avui. A les 5 i mitja tenim la secció d'esport local i parlarem avui amb Lluís Escandell de Mallorca Nord Judo i també mos durà en Julià i en Jordi, que són dos alumnes, ens parlaran de diferents competicions que han tingut, perquè ja fa un període de mesos que no parlàvem amb ells, i també han canviat de dojo fa res i ens contaran on són, i com està el club, la situació del club actualment. Molt bé, a les 6 dedicarem una estona a la música, dedicarem una estona musical, i a les 7 tindrem Cafè i Bio, aquest programa que, com sabeu, anàvem atent a Ràdio Pollença ja des de fa temps, i avui el títol del programa és Clavegram i Basaments, Mites i Veritat. Diuen que el programa d'avui arrencaran aquesta nova temporada amb el tema del clavegram i els basaments en Omoll. Entram en detall a una de les problemàtiques ambientals més rellevants de les aigües del port de Pollença, explicant no només que l'origen d'aquest problema i la situació actual, sinó també desmuntant mites i llegendes que sempre s'han dit entorn al clavegram. Això serà el Cafè i Bio d'avui a les 7 de l'hora baixa.

Molt bé, nosaltres, com vos han dit, ara és el moment de fer un repàs a l'agenda. Tenim una agenda bastant carregada d'activitats. Per exemple, us recordam que EMSER posarà en marxa un nou servei de recollida de residus en un port de Pollença i les urbanitzacions de Berresguard, Vilallen, Aire, Gommassi, Llavoca i Hàbitat. Per això, des d'aquest dimarts i fins dissabte, veïnats poden recollir qui necessari per un nou sistema LOAC d'oport de Pollença. Més activitats. Per exemple, aquest dissabte, la Fundació Roger Villalonga fa una excursió a Cala Murta, oberta a tothom, és gratuït, és necessària autorització si aneu amb el vostre cotxe, si no podeu contactar la Fundació per anar amb autobús. Diumenge faran la diada de Cala Murta a les 10:30, hi haurà una xerrada vers Bernat Cifra. A les 11:45 hi haurà un acte poètic musical amb el cor de Pollença i els rapsodes Margalida Tou, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat. I a la una, refresc, hi ha un bus d'inscripció també, un bus gratuït, perdona, amb inscripció prèvia, i igualment és necessari autorització per cotxes. La tercera de Colònia fa un viatge a Galícia el 7 o 12 de novembre, us podeu apuntar a l'oficina de l'associació, i també fa un 36è aniversari de l'associació amb un dinar que se celebrarà dia 25 de novembre. Us podeu inscriure i demanar informació d'aquestes dues activitats, com han dit a l'oficina de l'associació. Més coses. Ara vos recordant que hi ha campanya de donació de sang important, segur que les reserves a Espanya, a Mallorca, sobretot, estan molt baixes. Serà aquest 16 d'octubre, en un pat de Pollença, és a dir, divendres, i dilluns 26 en Humoll. Es pot reservar cita a donasang.org. I dinars de Quintes, la 54, celebro 72 anys amb un dinar a la Parra, que serà dia 31 d'octubre, a les 2, vos podeu inscriure en un mateix restaurant. També la del 48, fan un dinar en un bar Tolos, dissabte 31 d'octubre, mateix dia, a l'1:30, i podeu contactar amb en Felip Cerdà, 627-406-483. I fins dijous d'aquesta setmana la tropa de cornetes i tambors del soldat tenen portes obertes en un pati de Joan Mas de 8 a 9. Si voleu anar a provar-los, a trobareu un dilluns i dijous. Esplai Bon fa un taller de varetes màgiques dia 17 d'octubre, aquest divendres a les 5 a Can Boom. Vos podeu inscriure a través de les seves xarxes socials. Can Boom fa un intercanvi de roba infantil, accessoris i juguetes. Això serà dijous a les 4:30. Podeu deixar el que vulgueu utilitzar un dimarts de 5 a 7 i vos donaran un val que podeu bescanviar dijous, com dèiem. Los Darien faran un concert i ballada solidària a benefici du Puig de Maria, 24 d'octubre en un claustre convent a partir de les 8. Hi haurà servei de bar i aperitius. Un tiquet són un donatiu de 10 euros i es poden comprar electrònica Quadrado, en un sedenar, a Loteries Ballori, a Drogueria Reus i a les associacions de la tercera edat de Pollença. Anem a la gent de dia a dia. Dijous, com sabeu, Cineclub va tornar a Farres fa unes dues setmanetes i serà la projecció de la pel·lícula Caso 137 d'aquesta setmana, un thriller policial de producció francesa que es posa a denunciar la brutalitat policial. Dirigit per Dominic Moy a les 8, 4 euros per socis, 6 per no socis. Divendres hi ha teatre en un club, en l'obra 3 segons, interpretada per Alejandro Catalán i Carlos Talavera, a les 8. Les entrades les podeu comprar en un club, són 10 euros per socis, per no socis 12,50. I 3 segons presenta amb humor l'intimitat i vivent d'una parella que després d'un sopar es troba misteriosament en una sala d'espera de la qual no sap com sortir. Dissabte se presentarà l'editorial Veus Propis en un club Pollença a les 8. Maria Martorell impulsa aquesta obra, una editorial que recupera en català obres d'escriptors dels segles XIX i XX i que varen quedar fora del cànon. La 8a trobada mallorquina de Baldufa se durà a terme aquest cap de setmana, divendres 16 d'octubre. Començarà a les 4:30 i s'allargarà fins a les 7:30 a Les Monares. Dissabte també faran el mateix, però a les 4:30 hi haurà una olimpiada de baldufera. A 1:30 per dinar també, si voleu, faran una paella. Són 10 euros per persona. I amb això que vam l'agenda, ara, d'aquí uns 10-15 minuts, parlarem amb Mallorca, Mallorca, Nord Judo, amb en Lluís Escandell, na Júlia i en Jordi. We'll be right back.

0: Bé, oients, avui mos tornem a acostar en un món du judo per conèixer l'actualitat d'un Mallorca Nord Judo, ja que fa un parell de mesos, com sabeu, tenim cita cada X temps per anar actualitzant quan hi ha competicions, quan hi ha novetats, i n'hi ha, i n'hi ha de novetats. Però bé, el club viu un moment de victòries, de bon resultat a les competicions, de canvis importants, i avui n'hem de parlar. Després de més d'una trentena d'anys entrant en un mateix dojo, molt sabreu que l'entitat s'ha acomiadat d'un espai que ha vist passar generacions de judoques pollencins per començar una nova etapa. Tot això en un inici de temporada per donar un mercat també per bons resultats esportius, com dèiem, a la Supercopa d'Espanya infantil disputada a Santander. La Júlia Moragas va aconseguir una medalla de bronze i en Jordi Cifra va acabar en cinquena posició. I el club ja acumula, si no anem malament, 6 copes d'Espanya consecutives, tornant a medalla. Avui volem parlar d'aquests canvis d'instal·lacions, de la situació actual del club, de les darreres competicions, i que també, si voleu apuntar-vos a judo i començar a judo, el vostre fi conegut, i en Lluís, que està amb nosaltres, mos ho contarà, na Júlia i en Jordi també hi són, i bé, els hem donat la benvinguda, molt bones, com estàu?
1: Hola, bones.
2: Hola.
0: I bé, Lluís, deia que tenim cita cada 15 mesos perquè mos anigueu refrescant, i bé, han canviat coses des del repic que vareu venir, no?
1: Sí, així és. Principalment hem canviat la nostra seu, allà on donem classes. Ara, per exemple, ens hem hagut d'acomiadar d'un espai que era per nosaltres molt, molt significatiu, que era aquest dojo que ens va acompanyar des de, no sé si era de ben l'any, principis de 90, 92, 3, jo ni era, evidentment. I ja t'ho dic, era un espai molt, molt nostrat, però que és vera que ja mos quedava un poquet petit i antiquat. Així que ara que ja ho miram en perspectiva, estem bastant contents d'ho ja millor fet. Tenim molts més de metres quadrats, no tenim, que teníem abans, columnes i parets en cantons que són un poquet perilloses, i ja t'he dit, tenim vestuaris molt més amples, i estic molt content. Tant jo com un nins, com un pares, pues, ho valoram bastant positivament.
0: Ara ja podeu fer ipons i d'altres coses sense parir, no? Sense que ningú
1: sense
0: la columna. I va bé, i per què dius que ha estat aquest canvi? Perquè ja vos quedàveu petits, perquè
1: les coses sí.
0: Estaven ocupades...
1: A part de que el propi local ja quedava bastant antic, i ja, a part de que havíem fet una petita mini reforma, demanava ja canvi, els vestuaris eren petits i el propi tatami, pues, tenia, si no ho veia malament, 69 metres quadrats, però sempre tocaves o una columna o una paret o un cantonet que era bastant perillós. I aquí on estem ara, pues, tenim 144 metres quadrats, tots ells sense columnes, sense parets, a una pista de bàsquet bastant ampla de l'Institut de Pollença, que aprofitant per agrair, evidentment, tant a l'Ajuntament com a l'Institut per cedir-me aquest espai. I ja ho he dit, el canvi crec que ha anat molt positivament.
0: I a l'Institut vos han fet un tatami o ho heu de muntar?
1: No, això ha estat una inversió del club, i cada dia l'hem de muntar i desmuntar, però ja ho he dit, és un tatami d'aquell que estiu a puzzle, que s'encaixen les peces, i així com us ho hem muntat, pues, deixant muntades línies de 6x1, i ja t'ho dic, muntam en 14 o 15 minuts i desmuntam en 5, perquè són tota la classe d'adults i és un moment.
0: Clar, ja aprofitava quan s'ha volgut tot. I va bé, un canvi, esperen que sigui per bé, per si tu dius teniu més espai, més seguretat, no? I també podeu entrenar amb més alumnes. I,
1: no, sí, és molt més òptim. Abans teníem 5 parelles o espai per 5 parelles per fer combat, i ara n'hi caben d'haver 10 o 11, així que abans tenies aturades a 30 persones i ara, pues, o estan totes actives o n'hi ha 5 o 10 que descansen.
0: I vosaltres, Júlia i Jordi, com ho veus això? Vos agrada aquest canvi?
2: Sí.
0: El millor?
2: Sí, sí.
0: Home, compteu-vos, vosaltres que heu estat a tots dos.
2: Bueno, ara tenim molt bé espai, també els vestuaris, nosaltres teníem que estar apretujados allà, i pues ara la veritat és que és molt més espaiós i, no sé, m'agrada bastant més.
0: I no vos cansareu d'estar a l'institut tot el dia?
2: Un poc, però...
0: i de bé, més espai, millores, i això sempre es va. Però bé, Lluís, també volia demanar-te com està anant la temporada, perquè heu començat fa poca, no? Això és, me comentaves que heu tingut dues supercopes.
1: Exacte.
0: I com està anant això, tema d'alumnes, de competicions, de participació?
1: Bueno, en sí. Quant a alumnes, un 10. No sé encara quan som, perquè estic en procés d'actualitzar totes les llicències i altes noves i baixes antilles, però crec que som entre 150 i 165 o una cosa així. I ja t'ho dic, contentíssim. La veritat que són dos entrenadors xavi tot el dia i tots els dies, així que superbé. I en quant a les competicions, pues la de la seva categoria, que és infantil, com has dit, vam començar per juny, que va ser la primera supercopa de la temporada, i en que fos dins juny, que és la temporada passada, quan ja se fan després del Campionat d'Espanya, i és un rànquing preparatori ja per aquest i classificatori, ja comptava per aquesta temporada. I vam aprofitar el moment de la temporada que estaven ells dos, que estàvem bastant ben preparats, diguéssim, en un màxim pico, i tampoc per deixar llaure un moment de la temporada, per no ni desanimar-se ni quedar-se fora cap objectiu durant un mes de maig i juny, però vam posar aquesta i era el darrer cap de setmana de juny, i crec que va anar beníssim, perquè tots dos se van presentar un combat per medalla, quasi tornàvem tots dos amb una medalla, i bueno, en Xepi li va tot ja a Júlia, però en Jordi, si segueix així, segur que d'aquí pot tornar amb una medalla.
0: Sí, ja mos contau altres pics i a Meng, com va ser la vostra experiència en aquestes dues competicions, a Meng, Jordi? Com va ser des que vareu arribar allà, tots els combats, l'espai i viatjar per fer judo, com és això?
2: Bé,
0: no, ja està, superbé. Però a Meng, els rivals varen ser difícils, com va ser? Contau-mos com varen ser combats i com vas arribar fins en aquesta posició.
2: Bueno, eren un poc difícils, un poc fàcils.
0: Hi havia tot, però no sé, en un combat te trobes gent diferent que no, amb el que no has tingut cap combat mai i com va ser en cada combat? Compte-mos. Quant de combats vas tenir a la darrera?
2: Quatre.
0: I com van ser? Te'n recordes de tots els combats?
2: Bueno, ràpid.
1: Bueno, van anar guanyant fins a les semifinals, i just allà pues, li va tot ja l'actual campió d'Espanya, que era un rival molt dur. Si tot el va mantenir un parell de minuts, però va acabar guanyant. I a la medalla per bronze, que
0: això va ser la de juny.
1: No, les dues ha disputat medalla de bronze, i a les dues s'ha mullat la medalla per l'altra banda, però bueno, lo ja dic, si segueix així segur que en qualsevol moment li haurà de llar.
0: I quant d'anys tenen els teus rivals? És a dir, de quina edat a quina edat te pot trobar?
2: De 13 anys.
0: 12-13 anys, no? És a dir, no.
1: Exacte, 2013 i 2014 nascuts.
0: Però justament te va tocar el campió d'Espanya a la semifinal, no? Va
2: ser... Sí.
0: I m'imagino que és bo aquest atlot, no?
2: Bueno, sí.
0: Tu el podria guanyar perfectament, no?
1: Sí, a la pròxima el guanya.
0: Segur. I tu, Júlia, com van ser aquests combats?
2: Bueno, jo...
0: Te'n recordes de tots?
2: No, bueno, massa bé, no sé. Bueno, vam arribar allà i com que era, com jo ja estava motivada, dic, bueno, aquesta era fer medalla, ja ho vespre antes no vaig quasi sopa perquè estava super nerviosa.
0: Però tu ja has anat a altres competicions, així,
2: sí,
0: no?
2: Sí, però jo no sé. Era... I, pues, bueno... Al principi anava super motivada, no sé què, vaig perdre contra la primera del rànquing del meu pas, i bueno, i després ja com que vaig estar un poc desmotivada per això, però bueno, m'ha donat un empujón en Lluís i ja vaig guanyar el combat per un bronze, que era que ho feia contra una amiga meva, bueno, coneguda, i al final vaig guanyar i ja saps, ja vaig estar feliç.
0: Sí, quant de combats vas tenir en total? 4,
2: sí.
0: Has dit. I vas guanyar 3 de 4 o 2 de 4?
2: 3.
0: I com és un nivell per allà?
2: Bueno, la primera competició era menys persones, perquè pues, la gent no la té tant en compte, però al final està bé, i eren molt més poquetes, i pues, bueno, un nivell estava bastant bé. Ara en aquesta competició, que vam fer fa poc, n'hi havia més, no? Perquè també era un joc més conegut i això. Però, bueno, estava bé.
0: I nau més... O només va anar vosaltres dos en aquesta... En
2: sí,
0: aquesta
2: només
0: va anar
2: vosaltres
0: dos. Vosaltres dos, sou... I com és...
1: Aquí a Cantàbria eren quatre.
0: Sí?
1: Vam venir també Noel Galindo i la Maria Martínez, que varen debutar en el seu nivell, que és un nivell d'élite, en aquest tipus de competicions. Bueno, evidentment, quan comences costa bastant més arrencar i ja fa el ritme de la competició, però bueno, varen debutar, com han dit, i ara pues, d'aquí un meset i mig o alguna cosa així tenim una altra copa. Sí, tornen a venir ells dos, tot quatre jets, i també venen en Tomeu i un parell més, així que serem un equip un poc més gran.
0: I com valores el paper d'aquests representants del judo de pollança?
1: Hombre, pues molt positiu. Ja jo sempre els he dit que per sortir a competir has de ser valent i estar preparat, t'has de prendre les coses en sèrio. Els he dit que no és un viatge d'estudis com la gent que se pensa, sinó que vas allà a fer un bon paper. Evidentment ho has de passar bé sempre i mai t'han de passar un iris per davant, com li passa a ella moltes vegades, que se posa més nerviosa que no una altra cosa. Però bé, no, ara t'he dit, surten allà, ho donen tot, guanyen o perden. Jo, si els he dit, si ho heu deixat tot allà damunt i no ho puc fer més, pues, ja és positiu, ja és aprenentatge i ja seguirem preparant les pròximes.
0: Perquè teniu també marcada en el calendari, si no vaig malament, la Copa d'Espanya de Vigo, no? Déu.
1: Sí, aquesta és una categoria diferent d'ells. Aquesta se fa pues, aquesta de setmana. Es cadete, exacte, que és un any més que ells, i tenim Alejandra Rocha, Adrià Castarnado i una Júlia Trujillo, que se'n van allà a competir d'aquí 4 dies, i ells pues, debutaran en aquesta categoria. És un any molt complicat, ja que són 3 anys d'edat i ells són el primer. Ells en tenen pues, 14 i van anir de 17, per tant és un bot bastant gran i és un any complicat, però bueno... Jo els he dit el mateix, que vagin, lluitin, que ho deixin tot de moto de tatami i ja ho veurem.
0: I vosaltres ho tindreu l'any que ve, aquesta categoria, no? I vos fa por aquest canvi, vos teniu ganes, és una mescla de totes dues.
2: Bueno, aquest any ho hem de donar tot perquè en el final pues, els que competeixes, no la majoria, però pues, són més petits que tu, no? I és el seu primer any. I bueno, vull cap a l'any que ve, pues, sí que em fa un poquet de por. Però, en el final, si estàs a pesos petits, no hi ha tanta gent, perquè, clar, no te pot agafar una tia de 7 anys en un pes de petit. Però si estàs un pes normal, doncs sí que hi ha més gent.
0: Clar, perquè això és un altre, va per pesos, les categories.
1: Exacte.
0: En un judo, no? És a dir, se classifica per edat, però...
1: Sí, cada categoria de pes té els seus nins. En Jordi és 42 quilos i ell és 44. I això és l'altre, també han de jugar amb un menjar i amb un pes durant tota la temporada. Ara ells estan fent punts en un rànquing de la seva categoria. Si ells ara han de posar categoria, pues ja perden aquests punts. I no és temps perdut perquè tot és aprenentatge, però sí que és duria si perds aquests punts.
0: I com va això d'un rànquing?
1: Pues mira, aquí en Jordi, jo sempre ho comparo amb el tenis, que és més bo d'entendre. Hi ha un parell de copes, ja siguin... abans eren copes A, supercopes i copes d'Espanya, i cada una tenia una puntuació diferent. Enguany ho han unificat tot i tots són supercopes. El primer té 120 punts, el segon 90 i així va cap a baix. I en les copes que duim, pues, en Júlia ara mateix és la tercera d'Espanya del rànquing, i en Jordi és el número 11 de la seva categoria. Clar, ara sí, això el que serveix és que en el final de la temporada els tres millors del rànquing classifiquen directament a Espanya i no han de fer el campionat de Mallorca ni de Balears per classificar-s'hi. Per tant, ara aquests punts que ja tenen, pues, convé guardar-los i conservar la categoria i no canviar un altre pas.
0: Clar, però seguiu competint a nivell autonòmic de Balears.
1: Sí. És a dir, no han començat les competicions, són un mes xivé, però sí, clar, han de seguir competint i en cas de que mornés tan bé a la península com per no haver de fer ho de Balears, pues no se farà. Però primer s'ha d'assegurar la plaça per l'altra banda.
0: Clar, és a dir, que ja vosaltres tan petitets ja estàveu competint, bé, petitets, ja no sou petitets, però estàveu competint a nivell nacional i m'imagino que això és una motivació també que dèieu abans, no?
2: Sí.
0: I tu, Jordi, quantes competicions has fet ja a nivell nacional?
1: Un bon parell.
0: Un bon parell. Dos, tres, ni se'n recorda.
1: De fet, cinc jo sí, ja n'ha fet. Bueno, tots dos varen participar l'any passat en un campionat d'Espanya, ja que varen tirar tots dos campions de Balears a la seva categoria, i ja és el que deien a Júlia, que normalment són de segon any, ells l'any passat eren de primer any i van fer un molt bon paper en el camp d'Espanya tots dos, tot i competir amb gent més gran i de major posició en un rànquing.
0: Clar, ja comencen a...
1: Exacte, per això vàrem anar també a la Copa Gesta de juny, ja que venien amb una bona dinàmica i ja serien un més gran de la categoria, i bueno, de moment estan anant bastant bé la temporada.
0: I quan vos toqui ser grans o altres ja tindreu l'experiència i sabreu com és en final. Però bé, darrere totes aquestes medalles també hi ha moltes hores d'entrenament, i com és la vostra preparació? Quant de dies entreneu vosaltres a la setmana?
2: Bueno, jo entren 4 a la setmana, ja que, bueno, a l'equip ja ens n'entren 2 i antes n'entrenar 3, però ara vaig a no centrar el rendiment a Palma a entrenar i pues, m'he de perdre la classe d'un dimecres i vaig a dilluns i dimecres allà a Palma i, bueno, és un poc més dur i jo. També he de prioritzar les coses perquè també tinc que estudiar i tot això. I, pues,
0: ja, perquè bueno. estàs fent segon d'ESO ara.
2: Uh-huh. I ho he de compaginar tot i és un poc difícil, però bueno, ho està induent.
0: Clar, compaginar no final esport de l'IME, si estàs en un centre d'alt rendiment, no? S'ha de prioritzar els estudis també per la teva edat i entrenar perquè és el que t'agrada. I tu, Jordi?
3: Bueno, també 4, el que no vaig...
0: Entrenes 4 dies a la setmana.
3: Sí, el que no vaig en un...
2: En un CTI,
3: perquè vaig a Pollença, perquè jo... Bueno, les classes no van molt bé.
0: No van molt bé, no? S'ha d'estudiar un poquet més.
1: Exacte. Sí. Però bueno, entreno 4 dies igual, així que... I si un cap de setmana sol a competició, o entreno federatiu, o si no, nosaltres, com a era festiu, fiquem un entreno de matí, així que sempre intentam entrenar el màxim possible i treure tot el possible el que tenim per preparar-se el més bé un pot.
0: I per participar, crec que ja has contat qualque pic això, Lluís, per participar en aquestes competicions també suposa un esforç econòmic, no? Perquè sabe, ja és de Mallorca, hotel, o no sé com fora, però com s'afronten aquestes despeses? Hi ha suport institucional, col·laboradors, sponsors, pares...
1: Nosaltres el que tenim, primer, us ho he dit sempre, molta sort amb els pares que tenen, que els apoyen i els recolzen en tot el que jo ofereix, perquè crec que hi ha poca gent que ofereix, tio, que sigui tan friqui com jo, d'oferir, que si competicions, que si stage, que si sortides... I el primer és l'esforç dels pares, que ajuden, i després, pues, com ja he dit moltes vegades, tenim una sèrie de col·laboradors, que enguany són 15, que són 15 empreses petites i locals.
0: Sí, me'n record que el darrer picar es venia també és que estàveu cercant esports.
1: Sí, exacte, i el que hem intentat és que siguin totes vinculades a Mallorca no judo, ja sigui... d'empreses, d'autònoms, d'antics alumnes o directament de pares d'alumnes, i gràcies a totes elles pues, tant molt faciliten el merchandising que tenim, que sigui un poc més econòmic, tant les sortides que també mos les abaraten un poquet, i entre l'ajuda d'uns i l'ajuda de l'altre pues, és bastant bo de dur, no lleva que sigui un esforç, però més bo de dur del que seria sense cap ajuda.
0: I també, més enllà de bons resultats, hi ha tota la feina de formació que fas amb tots aquests lots, infants i de més. I com està funcionant la base del club? Hi ha cada pic més interès per als petits, a competir...
1: Sí, la veritat que sí. Jo crec que ells són la primera generació que arriben
0: fora,
1: a infantil... I més que surti fora, sinó que tingui resultats de veres. Ja t'he dit, duint 6 copes seguides sortint i fent medalla, quan abans jo amb 7 anys havia fet una medalla, en 7 anys, i ara pues, amb un any i mig duint 6 medalles. Mentira, duint 6 copes, que són unes 8 o 9 medalles. I jo crec que ells són l'exemple de que si puges des de ben joves, quan ells tenien 3-4 anys, i entre tots els companys hi ha un esforç que és ja recíproc i se van ajudant entre ells, pues quan pellen un vot se nota, i se nota molt. I les generacions que venen darrere pues també hi ha molt de nens que venen amb llanes, que venen fent l'escola molt bé i que ho estan fent superbé en un nivell d'aquí de Mallorca i Balears, però jo crec que quan toqui pellar un vot també tindran opcions de fer l'escola bé.
0: Clar, quan se comença des de petit ja amb un...
1: Exacte.
0: Amb un pla, no?, per així dir-ho. Perquè vosaltres quant d'anys duis, ajudo?
2: 9, per mi.
1: No, no voleu endur.
0: Tu, Jordi,
2: sí.
0: També?
2: Sí.
0: Idò, és a dir que... I sempre us ha entrenat en Lluís?
2: Bueno, en el principi mos entrenava en Feliu i després ja va passar en Lluís.
0: I, vamos, que teniu un bon bagatge i vosaltres podeu ser profe ja, pràcticament, perquè encara no teniu edat, però en deu saber. I teniu inscripcions obertes encara?
1: Sí, no sé, sí, si sí, en ja t'ho dic.
0: Encara que teniu més espai, també podeu...
1: A veure, jo els altres anys he hagut de limitar les classes, ja que no podia ficar merda...
0: I a llista espera, també.
1: Clar, no, sí, n'he tingudes, però en guany, quan ja tenim més espai, tenc un altre ajudant, que és en Geroni, que m'ajuda... i li agrada i ho fa molt bé, així que tenim lloc a totes les edats i estem oberts a qualsevol persona.
0: I quins dies se fa, quines categories, des de quina edat se poden apuntar?
1: Un mes peridons, que són de 2022 i 2023, que són puces, sí, tenim un dilluns i un dimecres a les 4 i a partir del 2021 ja cap a dalt els tenim un dimarts i un dijous. En ascendent, fins dels més petits fins als més grans. Si tenen qualsevol dubte que m'escriguin, que mos xerrin per les xarxes o que demanin el meu número, que segur que el troben i ho explicaran tot.
0: I de bé, quins són els propers objectius, Lluís? Ja siguin vells amb vosaltres alumnes que...
1: Pues ara tenim... Sí, crec que tenim unes 7 o 8 setmanes bastant intenses. O sigui, no per cada categoria, sinó per un club en si. Ja tenim, ara tenim un cadetes, després tenim un sèniors, després tenim infantils cadetes, així que tenim pues, bastant activitat. D'aquí dues setmanes n'aleix competeix el campionat de Balears sènior amb bastantes opcions de guanyar-lo. Després ja començam un circuit de nivell de Mallorca de controls escolars, que serem uns 18 o 20 judocas que participarem. I si no va malament, no m'ha sé un calendari de memòria, però crec que els promeses també comencen, que són ja 40 o 50 competidors més. Així que és molt actiu i molt dinàmic el nostre calendari. No m'ho donen en compte i estarem ja a Nadal amb un parell de copes més i amb un parell de competicions fetes i ja veurem com va. Però esperen que bé.
0: I els vostres objectius, Júlia, Jordi? Què és el que teniu en ment?
2: Bueno, jo ara fer els possibles medalles... Bueno, sí, i el meu objectiu pues, és fer medalla en el campionat d'Espanya, ja que l'any passat, bueno, he notat que, hombre, l'esforç se nota, no? I, pues, comparat a l'any passat, m'ha ser més motivada, sent que ho puc fer molt millor, i enguany sent que, a lo millor, si tenen possibilitats, i ho intentaran donar tot, pues això, i fer-ho el més bé possible.
0: I tu, Jordi?
3: Pues... guanyar-ho tot.
0: Guanyar-ho tot. Així de és un tio de poc, però és ben clar. I de bé, molta sort, ja sabeu, podeu contactar amb Mallorca Nord Judo a través de xarxa si vos interessa per vostre fia, amic, conegut, qui sigui. I bé, nosaltres mos despedim, esperem que el proper pic que torneu dugueu moltes medalles i molt d'èxits. Bé, moltíssimes gràcies a tu, Lluís, a tu, Júlia, i en Jordi per venir a dedicar-nos a aquesta estona. Moltes gràcies, fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Augmenta el nombre de persones grans que es veuen obligades a compartir habitatge, fins i tot a abandonar les illes per la crisi residencial.
2: Així ho posa de manifest el darrer volum de l'Observatori Social de les Persones Majors que ha presentat Comissions Obreres. Segons l'estudi, les pensions no són suficients per assolir el cost d'un pis de lloguer. A més, Ignacio García, de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres a l'Estat, explica que la situació d'aquest col·lectiu a les Balears i el de la resta de l'Estat és molt diferent.
3: Más del 80% de las personas que reciben ayudas en Baleares reciben prestaciones de baja calidad. Además, la lista de espera, en la que están más de 11.000 personas, se tarda en cubrir 192 días, cuando la ley establece un máximo de 180 y con la nueva regulación deberían ser 90.
1: Més turistes a Formentera, però estades més curtes. És una de les conclusions d'una memòria elaborada pel Consell Econòmic i Social, que també mostra que a l'estiu hi ha el doble de treballadors respecte a l'hivern i que el preu de l'habitatge és un dels motius de la pèrdua de qualitat de vida.
2: L'informe assenyala que l'any 2025 el nombre de turistes a les PTUs es va créixer un 1,2%. La durada mitjana de les estades, però, va caure un 7%. Pel que fa al mercat laboral, la memòria mostra que Formentera té l'índex d'estacionalitat més alt de totes les illes.
1: A Menorca, més del 73% de les empreses han mantingut o augmentat la facturació aquest setembre respecte de l'any passat, segons l'enquesta de PIME.
2: El lloguer de vehicles lidera els bons resultats amb un 68% d'empreses que facturen més, seguit dels habitatges turístics. També es recupera el comerç, mentre que la restauració continua amb un balanç desfavorable. Lluís Gual és president de l'Associació d'Empreses de Lloguer de Cotxes.
4: Sí que és cert que he llogat més. És per què? Pues, a lo millor he deixat d'anar menys a restaurants, podria dir, i he gastat més a lo millor en cotxes de lloguer, pues, per anar a platja o per visitar més silla, més postos de silla.
1: El Fons Monetari Internacional eleva a un 2,5% el creixement per a Espanya, situa el país per tercer any consecutiu com l'economia avançada que més creix al món per davant dels Estats Units.
2: El vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ho ha celebrat amb un missatge a les xarxes socials. Amb aquesta darrera millora del pronòstic, l'FMI s'acosta a la previsió del govern espanyol, que a finals de juny va situar en un 2,6% l'estimació per aquest any.
1: I el papa Lleó XIV és operat a aquesta hora baixa per un nòdul al pulmó a l'Hospital Policlínic Gemelli de Roma.
2: El pontífex va anunciar diumenge davant dels fidels congregats a la plaça Sant Pere del Vaticà que el nòdul està en una fase molt inicial i ben localitzat. Aquest migdia ha quedat ingressat a l'hospital, que disposa d'un apartament papal. Ha cancel·lat totes les audiències previstes fins al 20 d'octubre.
1: I en cultura, dissabte hora baixa començarà la colcada del carro triomfal de Santa Catalina Tomàs. Emma Martínez, de 8 anys, és l'infant que representarà la Beata.
2: Gegants, xeremiers i bandes de música acompanyaran la colcada d'enguany pels carrers de Palma. Seran 900 persones que pertanyen a 30 associacions de 18 municipis de Mallorca. La novetat principal d'aquest any és la renovació integral del carro triomfal. El coordinador de la festa, Biel Carrió, també destaca la voluntat d'endomassar els balcons del recorregut.
5: Aquestes balconeres, que és aquesta efígie de la Santa, que és important fer-ho així perquè és l'únic element realment idèntic en totes les tres festes, la Ciutadana, la de Valldemossa i la Santa Margalida. És l'element visual que és el mateix per tots.
1: Arribem així a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

varen contar moltes, moltes mentides. Molt varen fer creure que Amèrica va ser descoberta per un tal Cristòfor Colombo i una merda. Amèrica la va descobrir un jovenat valeritxer que va estar a la nit de l'Ontecentro on els ensenyes que no mia

0: Cafè i Biodramines, un cap fico per refrescar pensaments.
1: Bon dia i benvingudes a una nova temporada de Cafè i Biodramines. Sis temporades ja, i com a cada temporada arrenquem amb un nou format. Pot ser la paraula nou, molt bé una mica gran, però sí que serà un format una miqueta diferent que a temporades anteriors. Tots els programes xerrarem sobre un tema principal, però sempre aprofitarem per repassar una mica l'actualitat a l'inici i revisar l'agenda en el final. I avui, com se podia esperar, temacle per encetar aquesta temporada, xerrarem de clavellaram, de vessaments i de tots els mites i llegendes que hi ha entorn en aquest tema, que no són pocs. I per això avui de convidades tenim lo millor de la nostra casa. Tenim ja arribades per aquí. Tenim en Josep i tenim en Diana. Bon dia, Josep, com estàs?
2: Bon dia, recordar Josep Vives, expert en clavellaram.
1: I bon dia, Diana, què tal, com estàs?
3: Jo també, molt bé, i experta també en xarxes fluvials.
1: Uau.
2: Se viene el programa.
1: Perfecte, i això és un nivell que tenim, però com us he comentat, encara no podem començar xerrant de clavellaram perquè primer hi ha la secció d'actualitat.

0: Què tal, t'hi trobava? Ara que estic en so. Per,
1: Una de tamacle, avui que serà de tamacles. No diran a l'escoltada.
2: No, no.
0: Un mitjan de gravació de Real Marina, són qui són. No té cascos, no Diana, però té micro.
2: Ja, important. Ja és molt.
0: Perdó, mem, anàvem amb actualitat.
1: No m'has entrat molt.
0: La cançó, bien?
1: Tamacle.
0: Molt bé, però el següent capítol falta títol de la secció. No tenim títol. Actualitat és un poc cutre.
1: Va, la pensat amb algo.
0: Jo havia pensat en... Ep, què mos contes?
1: Pues ja està.
0: I d'avui, ep, què mos contes? Què mos contau, Josep i Diana? Quina és l'actualitat? Sobre la mà, sobre Balears...
1: Què mos contau? T'ho has fet molta feina d'incidents aquestes setmanes?
2: Bueno, un poquet, sí. Unes quantes coses del litoral, Badiet Somes...
0: Badiet Somes, si vols explicar un poquet què és això?
2: Res, doncs ha sortit un nou pla de conservació per les Badiet Somes a nivell de Balears i hem estat fent feina, fent al·legacions, preparant documentació perquè se tingui tot en compte i no mos deixem res.
1: Una badia soma és també una badia?
0: Poc profunda. La badia de Pollença...
1: Per no deixar ningú enrere?
0: No, no, clar, clar, totalment. Totalment. Es diu que aquests tecnicismes s'han de desgranar. I aquí a Ras estem conscienciats en la desgranació.
1: Exacte.
0: Vinga, deixar les tonteries a part. Pla de gestió...
1: Duim una tonteria que flipes avui.
2: Ja no sé com ho he anat avui de matí,
1: però...
2: Quedarà
1: un programa...
0: Preciós.
1: Quedarà un programa, no, top. Aquests són bons.
0: Pla de gestió de pesca, qualcú vol explicar alguna
1: cosa? S'ha aprovat també un pla de gestió de pesca professional a les badies de Pollença i Alcudi, en el qual també Arrels hi va presentar al·legacions, si no recordo malament, l'any 2024,
0: jo
1: crec que era.
0: Sí.
1: I bueno, s'han recollit aquest part d'aquestes al·legacions i s'ha fet aquest pla de pesca professional per les badies de Pollença i Alcudi.
0: Molt bé, i per desgranar termes, un pla de gestió sona molt guai, però al final pues allà se recullen un poquet les normes, entre cometes, i els usos que se poden fer en, concretament d'aquella activitat, la pesca, en aquesta zona, que són les badies de Pollença i Alcudi.
1: Efectivament, bàsicament és això, una ordenació d'uns usos que se fan en una àrea per garantir que se pot trobar un equilibri entre la protecció i conservació d'espècies i hàbitats d'interès comunitari i els usos que en fa la ciutadania. No, no es prohibi.
0: Molt bé.
1: Un altre disclaimer també important.
0: Sí, sí.
1: Molt, és que no podem fer res.
0: En Josep té llanes, ho vull xerrar. Tenc apuntat per aquí també LIC Entorno Marino de Formentor. Què és un LIC i què és l'Entorno Marino de Formentor?
1: Entorno Marino de Formentor, ara na Diana em farà incentiu d'això, però bueno, un LIC, primer de tot, és l'eina de protecció que se deriva de la xarxa Natura 2000, que és una xarxa europea per la protecció de la natura i és un lloc d'interès comunitari on s'assignen una sèrie d'espècies i hàbitats amb un suposat interès comunitari o una importància ecològica significativa, entre les quals trobàvem pues, praderies de Posidoni, arenals poc profuns, fons de mael, coves submarines, esculls de coral, etc. I espècies com pues, udofí mular, la tortuga babaua, la nacra, etc. etc. I te demanes a tu, Ignasi, un LIC? Funciona? Com a eina de protecció?
0: Per l'experiència que tenim nosaltres, des d'Arrels podem afirmar que no funciona. Almenys a les badies de Pollença i Alcudi tenim un LIC des de fa pràcticament dues dècades i un pla de gestió que ha tingut ha estat molt pobre, pràcticament inexistent. Després hi ha hagut temes legals que no ha quedat clar si el pla era vigent o no. Però no ha suposat cap canvi, tot el contrari, ha suposat que s'han seguit empitjorant els ecosistemes i l'estat de conservació de les poblacions d'espècies. Per tant, a priori diríem que és una eina que funciona bastant malament.
1: I sobretot quan no se converteixi en un CEC, que és una zona d'especial conservació, que és una vegada s'ha redactat aquest pla de gestió per ordenar els usos que se'n fan d'aquella zona i protegir els espais marins, no s'ha vist res, han vist.
0: Vale, però aquest programa no va de LICs, per tant, bé, Entorno Marino de Formentor.
1: Entorno Marino de Formentor.
0: On és aquest LIC?
2: Això és molt curiós perquè engloba tot menys Formentor. És a dir, per el que varen publicar des del govern, la zona que cobreix aquest LIC va des de Cala Sant Vicenç, Cala Castell, més o manco, perquè aquella zona però no arriba a agafar el que és la península de Formentor. Per tant, una de les al·legacions que van presentar en primer lloc era canviar el nom, la nomenclatura, o fins i tot si realment el que se vol fer és afegir aquesta zona, pues, que realment s'inclogui dins el pla.
0: Totalment. Per tant, bueno, aquestes són les notícies de moment en quant a Ullic, veurem cap on va això. Tenim més coses apuntades per aquí. Hem apuntat en Fosos. Voleu dir res d'en Fosos? Què passa? Què està passant amb els en Fosos?
2: Doncs, per lo vist, darrerament s'estan trobant en Fosos morts i no sap molt bé la causa. Sembla que hi ha una malaltia, no sé si ara mateix és vírica, bacteriana o què, però sembla que està començant a succeir un esdeveniment semblant en el que va passar en la Pinna Nobilis. Per tant, haurem d'estar al tanto.
0: Això ja vol dir possibles bacteris, segurament, que estan allà afectant la seva forma...
1: I de fet en vàrem veure un ja dimarts, que a la boca, que estava surant. Bàsicament estava pràcticament mort ja, tenia un comportament molt erràtic i el que demanen també aquí la gent que m'ho estigui escoltant és que si presenciau això veus un enfós que té aquest comportament, que mos aviseu i així també podíem passar la informació a les administracions competents.
0: Molt bé, això seria, com us hem explicat moltes vegades, una forma de fer ciència ciutadana, portar dades que després transmetrem a les institucions científiques pertinents. I darrer tema per acabar aquest bloc, tenc per aquí apuntat un milió i mig d'euros que se destinaran a evitar vessaments en el port de Pollença. Com és això?
1: T'ha arreglat el problema, ja no em pots fer programa.
0: O bé, voleu que deixem aquest tema per el gruix de la secció?
1: Em poden xerrar després perquè això està molt relacionat amb el tema que en Ignasi ara m'ho presentarà.
0: Bueno, abans d'aquest tema que us presentaré, bé Josep, que és que bé ho saps.
1: La promoció.
0: Cada persona sòcia fa possible la nostra feina, protegir la nostra mà i ser cada dia més independents. Sabies que pots fer-te sòcia de Real Marines per manco de lo que costa un cafè en un mes? La quota són 70 euros l'any, però a Hisenda te'n torna 56 a la declaració de la renda. Sí, sí, en el final només en pagues 14. Amb molt poc, mos ajudes moltíssim a cuidar la nostra mà. Encara tens dubtes? Visita la nostra web o posa't en contacte amb nosaltres. En ganes de que siguis la nostra següent sòcia. Pa-da-pam.
1: Té generós Hisenda.
0: Hisenda és l'altre. No, però volíem posar la part econòmica, que la gent així ho entén. Sí, sí. Almenys de la que suposa, Reals Marines som una entitat d'utilitat pública, el que significa que vos podeu desgravar, per tant, donar suport a la nostra causa vos costa molt menys de la quota que nosaltres rebem. Al final, i crec que això és interessant. Pot ser que el missatge se reperfilarà de cara als següents programes, però era el primer i hem fet el que hem pogut. Així que amb això i sense allargir molt més, una petita introducció també en el gruix del tema d'avui, que serà un clavellaram.

0: Avui, doncs, arrenquem, ara sí ja, xerrant de clavegueram per fi. Per posar una mica de context, històricament s'ha dit que un dels grans problemes de la pèssima qualitat d'aigua en un moll és el clavegueram. Però n'hi ha que diuen que aquest és l'únic problema que hi ha. I res més lluny de la realitat. Dia 23 d'agost, des de Reals Marines, vàrem organitzar una concentració reivindicant que volem tornar a nedar en un moll. Perquè les generacions més joves mos neguem a no poder-hi nedar mai més i creiem que això ha de canviar. Avui venim a xerrar de quin problema hi ha realment en el clavegueram, fins a quin punt això afecta la qualitat de l'aigua i també venim amb ganes de desmuntar mites i llegendes urbanes i aquestes típiques frases que s'han sentit sempre i també, per què no dir-ho, xerrar un poquet de què se pot fer per solucionar de bons i de veres aquests problemes. I com que és el primer programa d'aquesta temporada en nous formats que no són tan nous, però bueno, fem una petita prova que començarem amb en Josep, que serà demanant-li com explicaries en un minut què passa amb el clavegueram en un moll.
1: Me clavegometre, vinga va, un minut, què passa? Tenim, és un problema, és a dir, és un dels principals problemes que hi ha en el port de Pollença, això està clar, i ve donat perquè tenim una xarxa de clavegueram que està totalment tot soleta. El port de Pollença se va desenvolupar moltíssim amb un boom turístic, que passa que les infraestructures de la gestió d'aigües residuals, pluvials i demés, que ara entrem en més detall, no s'ha desenvolupat en el mateix ritme. I això passa que pues, va creixent el poble i aquestes infraestructures no se desenvolupen. Dos més del fan quatre, que diuen, per tant, si tens una xarxa obsoleta, un major consum d'aigua, és a dir, una major pressió humana en aquella zona, és inevitable que amb una xarxa que està a moltes zones rompuda, se donin filtracions d'aigua i el mateix també les infraestructures que manquen en temes de l'aigua que ve arrossegada de la pluja. Tot això, i més en tonilla, acaba la mà.
0: Ah, jo estic esperant un minut, però aquí no ha ni arribat. Li sobra temps a en Josep.
1: Vol que fiqui un altre tema aquí dins d'aquest 20 segons que m'agraden?
0: No, molt bé. Molt ben explicat. També és veritat que en Josep de per si xerra bastant aviat.
1: Sí, perdoneu.
0: Si qualcú, el català no és la seva llengua materna i li costa entendre-lo, potser fliparà en colors, però molt ben sintetitzat.
1: Els subtítols que posen Aina, pobreta, flipa quan xerra.
0: Sí, totalment.
1: Automàtics no funcionen.
2: No, encara no existeix un menos por dos. Clar,
1: exacte, ja m'haurien de posar... Sí, perdoneu.
0: No, està bé, tot ho tens que hem guanyat fent una explicació d'un minut.
1: L'hem perdut ja ara.
0: Vinga, seguim. Va, Diana, intentarem també aquest minutet, vale? Per expliquem-nos un poquet què és una xarxa separativa.
2: Una xarxa separativa, quan estem xerrant a nivell de clavegueram, és aquella que separa en el que són les aigües residuals de les aigües pluvials. Què passa? En el cas d'aquí de Pollença, això no s'ha desenvolupat com toca, no s'han actualitzat les xarxes de clavegueram i encara n'hi ha que continuen estant conjuntament. Què passa? La problemàtica ve quan hi ha un desbordament d'aigües pluvials i aleshores aquesta aigua acaba en els torrents o dins el clavegueram mateix i com que ja no tenim un clavegueram en condicions, aquestes aigües acaben també a la mà arrossegant pues, molta brutó i produint contaminació.
0: Molt bé, la veritat que
1: el tema
0: l'heu introduït bastant bé. No sé si voleu afegir alguna cosa més abans de que passem a la següent part, un poquet així per donar pinzellades de la base del problema que tenim.
1: Sí, una cosa que crec que ressalta la cadena Diana de les pluvials, simplement fer un recordatori que aquestes clavelleres que s'abonen en un carrer no són cendrers, que són ports que fan olles i també anima la gent a guaitar quan vegi una clavellera perquè estic fart de veure gent que fuma en un carrer de Port de Pollença i la llosca, trup, allà dins. On acabarà això? Efectivament, a la mà.
0: Sí, a part de les llosques ja també...

0: i l'ecosistema així com el tenim. Per tant, com si fos un partit de ping-pong, tampoc no pot ser molt ràpid, podeu pensar un pollet. Heu d'anar mencionant altres problemes que tenim més enllà d'un clavellaram i que contribueixen a que les aigües i els ecosistemes estiguin en mal estat de conservació. Algú vol començar?
1: Pues mira, per començar, sobre la sobresaturació turística no ajuda gens, perquè ja no és només que hi ha més barques a la mà, sinó també més gent, més presència, i això el que provoca és que els sediments que estan dins l'aigua se tornin a resuspendre, provocant que tot això s'incrementi, no? Que tota la problemàtica s'empitjori.
0: Molt bé, sobre saturació turística.
2: Fondejos il·legals, ja que tenen que metjar de barques, en lliure.
0: Fondejos il·legals.
2: Ah, s'ha d'explicar.
0: No,
2: és un partit de ping-pong.
0: Dues frases, si vols.
1: Dues pinzellades, que si en sàpiga per bon pas...
2: Vale. Quan tenim fondatge il·legal, bàsicament és una embarcació que està amarrada a una estructura de fondatge il·legal. Quan tenim estructura de fondatge il·legal, és un mort, bàsicament. Normalment són estructures de formigó, moltes vegades la gent és molt creativa i fot allà dins de tot. Una vegada a trobar rentadores a dins un sac interior, que fan de morts. Per tant, un fondatge amb una àncora està permès, a no ser que sigui damunt Posidònia o cima d'Ocea, un fondatge amb un mort no està permès. I, per tant, és una realitat. I, per tant, és un fondatge il·legal.
0: I contribueix a la degradació d'hàbitats.
2: Contribueix a la degradació d'hàbitat, però bueno, és d'aquestes cadenes, etc.
0: Molt bé, sobre la saturació turística, no me'n recordaré de tots.
2: Fondatges
0: il·legals. Seguim.
1: Platges artificials. També ho explico, no?
2: Vaja, partit de ping-pong. Ara ja m'entrata de dinàmica. Ja pensava de pim-pum,
1: Doncs bé, passa un poc, el mateix, un poc semblant a el que havia dit anterior. Què passa? Tots aquests nous sediments que s'han posat de forma artificial pues, tampoc contribueixen a una claredat a les aigües, sinó que l'empitjoren. I clar, si ho juntem amb totes aquestes coses que estem xerrant, pues, tot incrementa, no? És un sumar i seguir.
0: Ping.
2: Sobrepesca. Sobrepesca és un altre temacle i no, res marines no estan en contra de la pesca ni res d'això, simplement estan dient que moltes vegades pescant damunt, per damunt les possibilitats i utens que donàvem en els hàbitats regenerats i les espècies, òbviament. Per tant, si pescam a un ritme o qual no permetem que els fons marins se regenerin, doncs aquí ja començaran de sobrepesca i se provoqui un desequilibri a dins la badia de Pollença.
0: Perdó, interrupció de l'àrbit. I dins el propi sac interior poden considerar que hi ha sobrepesca també? Més enllà de la resta de la badia de Pollença?
2: Qualcú ho he vist allà pescant, però jo no ho recomanaria pescar allà.
0: Per lo que poden treure...
2: Aquí a títol individual, per lo que te pot menjar d'allà de dins, i igual...
0: Molt bé.
1: Amb tot el que estic dient, jo no menjaria.
0: Més coses.
1: Vale. Velocitat de navegació. També això contribueix a la resuspensió de sediments, perquè la velocitat de navegació que s'atengui en un moment donat, segons en quines fondaris de la badia, clar, és més fàcil que tots aquests sediments que estaven en el fons marí tornin a pujar. I una altra cosa més que afegim en aquesta resuspensió, en aquesta contaminació, etcètera, etcètera.
2: Modificacions litorals. Que això afecta l'hidrodinamisme, bàsicament, és a dir, les corrents d'aigua i quan fem ampliació en portuaris, quan fem mollets, quan ampliem una mica més, relacionat també amb el que deia Diana abans de les platges artificials, tot això afecta l'hidrodinamisme i l'equilibri que abans se podia trobar en aquella zona. Un dels problemes principals d'Ossac Interior, per exemple, que abans era l'Ignasi, pues, relacionat amb l'hidrodinamisme, és que una gota d'aigua contaminada allà està molt més temps de sortir d'aquella zona que la que podia estar a zones més esporades, com són que ara Sant Vicent, i això fa que el problema s'agreugi considerablement perquè tens aigua ja estancada, que el que fa és que no se va renovant.
0: Molt bé. Encara en queda? No donau per conclòs?
1: No, estava pensant, és que m'ha vengut en el cap el tema de... que se va xerrar l'Ajuntament ara fa poc del tema de les platges que se volen regular i s'estan prenent mesures i se va fer la consulta pública veurem,
2: de l'ordenança de platges,
1: això mateix. I res, que és una de les coses que s'ha de tenir en compte totes aquestes aquests temes que estem parlant ara mateix aquí.
2: Jo el que anava, no sé si enxerrem després, anava a ficar eutrofització.
0: Molt
2: relacionat amb el tema que serà avui de du clavellerans, jo com expert en clavelleres, doncs vos... em poden xerrar i ser de sentir.

0: que és la connexió aquí per a Arrels, ho tenim a l'eutrofització, al final és una contaminació per nutrients. Quan tenim aquests vessaments, aquestes filtracions d'aigües fecals, al final hi ha una concentració molt elevada de nutrients que provoca un bloom d'algues, aquestes algues se queden en superfície, no deixen, per exemple, que urratges solars arribin a les comunitats de bentòniques, les comunitats d'ufons, entre les quals hi ha algues o hi ha plantes, aquestes moren, després aquestes algues també de superfície moren, queuen en ufons i se van soterrant i soterrant i soterrant i estem allà caminant damunt matèria orgànica que dona sensació també entre les platges artificials i tota aquesta matèria orgànica en descomposició. Quan tu entres a caminar dins un sac interior, per exemple, fins a tota la zona de Llanaire o altres punts, tens aquesta sensació de llim com si estassis a dins un torrent i està molt relacionat també amb aquesta problemàtica.
1: I aquí podríem dir, per tant, que quan caminam, no?, per aquesta arena que hi ha un llimet de vall, allò és com a flonge o després de cop i volta fa bastant olor, aquí seria equivocat dir aquesta olor és perquè hi ha vessaments. Aquí, de fet, és com no té necessàriament a veure amb vessaments, sinó que seria perquè les platges artificials han pogut sedimentar aquestes plantes i algues que no han rebut llum, s'han mort i estan en descomposició i simplement un problema de vessaments s'hi ha sumat a damunt.
2: És a dir, és que és el que estava dient abans. Tots aquests factors que estàvem parlant, aquests impactes, van sumant. Aleshores, no és només un factor, tot se retroalimenta. I aleshores, clar, arriba en aquest punt que tot s'afegeix i arriben a produir-se processos d'anòxia, que és el que estava explicant amb l'eutrofització en Josep.
1: Anòxia és absència d'oxigen.
2: Ausència d'oxigen. I, per tant, una de les conseqüències, que això, si anem a la bufereta o a la bufera, si trepitgem en aquelles zones les aigües, el primer que fa és que comencen a sentir bambolletes que fan molta dolor, perquè és solo aquesta d'ous produïts. Aleshores, és molt fàcil que arribem a tenir aquest tipus d'ecosistema si no posem mesures dins la badia de Pollença, dins el sac interior.
1: Molt bé, no, però interessant tot això que heu anat veient, no?, per veure que al final el clavegram no és l'únic problema que hi ha molt d'altres problemes que són dependents entre si, entenc, aquests problemes, i que no sempre és fàcil dir això és culpa d'això, això és culpa d'això altre. No, aquí tenim un problema on hi ha un panorama darrere que facin que no sigui possible atacar només a un tema si resolem allò, està resolt X, no. Vull dir, s'ha d'anar fent una feina conjunta a tots els temes per aconseguir tenir un sac interior i un estat de conservació bastant millor. Vinga, canviem un poquet d'aquesta dinàmica.
0: Tu
1: mandes, Sí, per descomptat. I per això canviem cap a desmuntar una miqueta mites que s'han anat dient sobre temes de clavegram, sobre la depuradora i tot això. La idea és que, clar, m'atreviria a dir des d'Arrels Marines, o potser per part meva, però bueno, no mos agrada quan sentim aquestes frases, poden dir entre comates, no, de cunyat, a vegades que se diuen i se repeteixen com a lloros perquè els sentim en un bar o perquè els sentim a una persona que respectam i se'ns contrasta aquest tipus d'informació, allò se va repetint i acaba sent la postveritat, no? Aquesta nova veritat que simplement perquè té acceptació social però no té cap tipus de base científica, és el que tothom creu que és. Per tant, ara jo aniré tirant frases que jo he sentit de forma bastant regular sobre el tema i a partir d'aquestes frases anem
0: desgranant.
1: S'ha sentit bastant desballar aquesta paraula avui. Així que venga, la primera. La depuradora de Pollença no funciona correctament.
0: Fals. No, venga, va, en sèrio. És a dir, la depuradora té problemes? Sí, hi ha hagut problemes. De fet, fa unes setmanes, segurament si vau passar per allà al propòlibon, vau veure que feia una olor terrible i un torrent de Sant Jordi sabent allà també. Sabent, això és per un problema que va sense oxigen, per una sèrie de processos que necessiten intents. És igual. La qüestió, la depuradora està sobredimensionada. De fet, si no record malament, crec que era estar més o manca un terç de la seva capacitat. Per tant, el problema del que passa aquí no porta Pollença i sobretot en el sac interior, zona del Barcuig i de més, no té relació amb l'estat de la depuradora o no. Moment puntuals, sí, però en general, no.
1: Doncs per afegir una teva de la depuradora, hi ha tota una part que hem de tenir en compte a vegades, perquè ara em feia una visita a la depuradora amb un fòrum de la Nord fa un any i mig, o dos, perquè ho tens pas aviat. I allà una de les coses que ens van explicar és a Pollença tenim un territori on hi ha una grandíssima quantitat de cases en sòl rústic, on hi viu gent i moltes d'elles tot l'any i moltes d'elles només en temporada turística, que no estan ni estaran mai connectades a la xarxa de clavegueram. Per tant, les seves aigües no arriben mai a la depuradora, van a una fossa sèptica, que si aquesta fossa sèptica està feta segons les darreres normes, es estanca i la ve a treure un camió, i aquest camió gestiona bé les aigües, etc etc. Però a la resta de casos, que són molts, possiblement, aquestes fosses sèptiques poden estar fetes de materials que ja no són estancs, que s'han degradat en botents, que tenen filtracions directament en un subsol, i si tenim en compte que moltíssimes d'aquestes finques i cases en rústic estan a prop de la mà, escassos centenars de metres o pocs quilòmetres, és molt possible que per tema d'aquífers allò acabi directament a la mà també.
0: És que, de fet, un exemple molt clar amb això que mos va mostrar Abacua, que és qui gestiona la depuradora, és que en el terreny de Sant Jordi, quan les aigües surten d'allà i estan tractades, òbviament tenen uns nivells legalment permesos i que no suposen un impacte promedi, però en el terreny de Sant Jordi tenien un pico que, de fet, el van demanar a Arrels Marines si tenien consciència d'una gran explotació agrícola en aquella zona, perquè els desquadrava molt que hi és aquell repunt d'ecolis allà. Explotacions agrícoles de gran extensió no n'hi ha allà, per tant, això està relacionat també amb el que diu l'Ignasi de les filtracions que se poden donar a totes aquestes finques que volen estar de vora torrent i que després acaba ja la desembocadura del torrent de Sant Jordi just davant de la rotonda ja cap al Cudi.
1: Per tant, l'aigua que surt de la depuradora immediatament després de la depuradora i l'aigua que arriba en la desembocadura del torrent de Sant Jordi no és la mateixa, ni té la mateixa qualitat ni la mateixa concentració de bacteris i de sediments i tot això. Vinga, canviem de frase. És que res només se fiquem en un fondatge i leials.
0: És que només serà de barques.
1: Un fondatge i leials no representen un problema en compressió en obassaments. Això ens ho han dit infinites vegades. Què trobau? Què en pensau? Que un fondatge i leials no representen un problema en compressió en obassaments.
2: Bé, jo crec que això és una qüestió més també de temporalitat, perquè, clar, no hi ha el mateix en estiu que en hivern. Per tant, és més visual, el millor durant l'estiu, el tema dels fondatges il·legals? Sí. Però, bueno, ja és el que deia abans. És a dir, és un suma i sigue. És a dir, tots aquests problemes són factors que se van sumant i se van afegint i que van contribuint d'una manera exponencial. Per tant, no sé, això és el meu punt de vista.
0: Jo diré que vos reviseu privilegis i que vos mireu un poc la guixa, perquè és molt fàcil sempre tirar pilotes de fora quan tenim una barca fondatjada aquí de manera il·legal i dir això no és un problema, el problema són obassaments, i com que no tens una barca i tens una fossa sèptica en mal estat, diu que el problema són les embarcacions. El bo que tenim a Reals és que com que no tenim, no mos quedem ningú ni amb altres, simplement explorant les problemàtiques que hi ha, és difícil que mos diguin que a vosaltres són uns oportunistes, perquè m'he xerrat d'això com m'ho han dit les barques. Tant han criticat les barques, com han criticat els fondatges, com han criticat el que treballarem. Per tant, aquí s'ha de fer un exercici una mica d'autocrítica de quines són les nostres prioritats i com volen veure l'estat o com volen veure el canvi en el fons i ecosistemes marins del municipi.
1: Jo faria un comentari sobre què és veure que un fondatge il·legal, si acaba amb una barca varada, enfonsada, al final acaba sent una cosa molt visual, amb molt d'impacte a les xarxes, però també vos diria que tothom que tingui informació de punts de vessament en directe, o si teniu vídeos, tot això, envieu-mos-ho, perquè evidentment nosaltres el que volem és la conservació marina, en el final, en instància darrere, i som molt conscients que tots aquests problemes aporten. Per tant, passeu molta informació, passeu moltes dades, i si sabeu que a tal punt, dia sí, dia no, surt aigua contaminada, el que sigui, aviseu-nos que mirant d'anar-hi, de desplaçar-nos fins a la zona, poder treure imatges, documentar-ho i tenir tota aquesta informació.
0: Després també relacionat amb el tema del fondatges, que va més enllà de la problemàtica que suposen profons marins amb oborneig de les cadenes i de les àncores. Àncores no entesa com l'àncora de la barca, sinó la xata avui que qualcuna embarcació té allà baix de manera permanent.
1: On és la depuradora de les barques?
0: Clar, aquí anàvem. És a dir, què passa amb les sentines? Què passa amb la gent que viu en aquestes embarcacions? què passa a les embarcacions que estan aquí i no tenen ni motor, perquè ja ho hem vist. Tenien registres també d'embarcacions que simplement obrin la tapa de la sentina i diuen, això cap aquí, qui ho controla, això? Si ho fan al vespre, qui anirà a mirar si realment està passant o no? Suposadament tot anar d'anar a 12 milles de la costa, tothom se'n va? No. Hi ha gent que ho fa? Segurament. No vol dir que tothom ho faci malament, però que també el problema de tenir 300 embarcacions en temporada baixa i que hi ha 500 en temporada alta és que allà, i no només això, sinó que m'ho han trobat bussejant per allà, hi ha unes botelles de sopars i coses, restes d'ossos que la gent fa una pella i diu, bé, això jo s'ho mengin un peixos, però bueno, peixos se'n mengen fins, les oblades se'n mengen fins, són quines coses.
1: La costella de porc, no...
0: Costelles que m'ho han trobat allà, pollo, vull dir que... Mos han de revisar una mica també d'on venen aquestes crítiques i si realment són objectives.
1: Vinga, vostre permís que enviï de mite, que va passant-ho temps i intentaran ser àgils. L'Ajuntament no està fent res per resoldre aquest problema. Què pensau?
0: És a dir, és una problemàtica que ve de molt enrere i s'ha anat posposant fins al dia d'avui. Aquesta legislatura han fet més coses. Bueno, se va triplicar per a la partida destinada a la diagnosi, diguéssim, del clavellaram i de la depuradora. Per tant, això és un fet. I l'altre és que ara s'ha aprovat, fa un parell de dies, s'ha aprovat aquesta partida de quasi 1,2 milions d'euros durant 2 anys per la diagnosi, diguéssim, de l'estat del clavellaram del municipi i a part d'això també per dotar de vigilància de 24 hores i un servei també dirigit per quan hi ha fuites i per quan hi ha problemes relacionats amb el clavellaram. Han fet coses? Sí. Tard? Segurament també. S'haguessin pogut fer d'una altra manera? Probablement. Vull dir, això no deixarem que nosaltres critiquem les mesures com van criticar ja el dia 23 d'agost les nostres reivindicacions que demanàvem per el clavellaram.
1: Doncs ara una cosa que volia afegir aquí és també que hi ha gent que diu que l'Ajuntament podria arreglar això i hauria d'arreglar i han de ser conscients al final de l'ordre de magnitud que suposa també arreglar, entès com a alçar tots els carrers del port de Pollença, alçar i canviar i renovar totes les tuberies, vull dir, tot això, no te poden deixar totes les cases sense aigua durant... setmanes mesos. O mesos, ni segurament ja. Mira que vivim a Mallorca més massificada i turistificada amb més empreses de construcció, però és que no hi ha empreses de construcció per alçar tot el port de Pollença en qüestió de setmanes i tornar-lo a tapar. Vull dir que... Digues.
2: Sí, no, man.
1: Sí que n'hi ha.
2: No, que fins aquí...
0: Aquí fem una crida.
2: Fins aquí, bon jo sé. Hi ha mecanismes per saber veure, man, on estan aquestes fugues. És a dir, no entenc com que hagin d'alçar totes... carrers de tot Pollença per poder fer la renovació. Ara bé, corregiu-me si m'equivoc.
1: Bueno, és a dir, tot el que sigui el més renovat, allà, evidentment allà no s'hauria de fer res, però a vegades, tot i que no hi hagi fulles a un lloc, pots necessitar fer la xarxa separativa, com has explicat abans, i després també el que han sabut és que no hi ha una planimetria, de fet és el que està inclòs dins aquest contracte. Fer una planimetria, tenir uns plànols per saber el que hi ha. Però el que venia a dir, tot i que no s'hagin d'alçar tots els carrers, és que estem xerrant d'un ordre de magnitud que per molt que l'Ajuntament s'hi posi avui, segurament, si estrictament venguin els governs que venguin a l'Ajuntament, tothom segueix fent feina, estem xerrant de 10, 15 o 20 anys per veure aquest problema solucionat. No se pot solucionar ni en un ni en 2 anys. Això és el que venc a dir. Això no implica que s'avalidi tot el que s'està fent durant els 30 anys, que és bàsicament res. Ara s'estan començant a veure coses, segurament insuficients, però almenys...
0: No, estan passant coses.
1: Arrencat, sí. Arrencat. Vinga, si se agafessin analítiques regularment, veurien que hi ha un gran problema amb vessaments. S'agafen analítiques? No se n'agafen?
0: Fals. Pots seguir tu, jo m'ho dedicaré a fer...
1: Mec. Sí que se n'agafen.
0: Vale. De manera recurrent. Tant la Conselleria de Salut com l'Ajuntament de Pollença.
1: Diria que la Conselleria de Salut, si no record malament, és només en temporada mallorquina, ja, d'aquestes d'abril a octubre.
0: De març a 1 de novembre i ja enganxam en tots sants i 15 de novembre, mona.
1: Bé, més de mig any d'analítiques, cada 2 setmanes, si no vaig malament.
0: No me'n record de la periodicitat. El que sé que han fet a l'Ajuntament és anar-se intercalant per no solo per ser i així cobrir la major part de l'any entre Ajuntament i Conselleria. Per tant, sí, s'estan fent analítiques, no només d'ara, ja se feien abans.
2: De fet, se va posar ja una bandera vermella en guany quan va haver una analítica que no era correcta.
0: I els posen en un passeig també, eh? Vull dir que les analítiques els posen en un panells informatius d'aquí del Port de Pollença, i ja se podia, és un A4, és a dir, perquè potser se podria posar d'una manera que durés un poc més, però que ja estan, els podeu mirar. I són públiques, si no també, i accessibles per tothom.
1: És perquè el que ara us hem dit diverses vegades és que el problema sembla que a nivell d'Ajuntament està acceptat, està reconegut i no s'intenta mallar, que és el que hem percebut que s'ha estat fent durant les darreres dècades. I vinga, la darrera, que jo no tenc gent clara, en ple 2026 encara hi ha punts embassaments regulars. És a dir, tuberies que dia sí, dia no, setmana sí, setmana no, s'obrin i treuen quantitats ingents de bacteris, sediments, vertaders.
0: Això és veritat.
2: Això és veritat.
1: Vale.
0: No sabem com està, no mos han ficat encara per dins les clavelleres del Port de Pollença, el que sí que sabem és que hi ha punts conflictius.
2: Cridarem a unes voluntaris perquè vinguin.
0: També que mos diuen.
2: Ben que veuen.
0: Sense ciutadana. Mem que hi ha punt conflictiu, com per exemple la darrera bandera vermella que van tenir va ser allà davant Dakota, que no, és a dir, no està molt lluny de vinguda Bocoris, que vinguda Bocoris també ha donat problemes de manera recurrent, però sí que és veritat que hi ha punts que són més conflictius que al final són també segurament on l'Ajuntament o aquesta empresa concessionari d'aquesta partida dirigirà primer les actuacions.
1: Molt bé. Algo més sobre aquest tema?
0: Informa't, que no costa res, que avui la informació està assequible a tothom. I si no vols pensar tu, no passa res. ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, n'hi ha moltes que poden pensar per tu, però anem a mirar, a intentar evitar fer comentaris buits i això, que després nosaltres i molta gent els ha de desmuntar.
1: I costa més desmuntar una mentida que no muntar-la.
0: Que no mullar-la. Per tant, informa't i a tope amb un pensament crític.
1: Perfecte. Josep, Diana, amb això jo feia comptes més o menys ja deixar per tancar tu tema, però no sé si vol quedar res que vulgueu afegir, qualsevol cosa que qui mos escolta hagi de saber sí o sí, o si podem passar a la darrera secció del programa d'avui.
0: Hi ha un tema també que hem comentat, que és l'àmbit competencial, que molta gent és com, és que l'Ajuntament no fa res amb això. És a dir, nosaltres som els primers crítics de l'Ajuntament perquè és l'entitat més propera que tenim. Però el tema de litoral i mar és un cristo. És a dir, hi ha competències que se solapen d'una a l'altra, que s'han passat les pilotes uns a nosaltres, administracions locals, autonòmiques, estatals... Vull dir que tot això fa... O sigui, tenim un sistema ineficient ja de per si, i quan hi ha problemes, i són problemes que no hi ha un consens social, s'han passat la pilota d'unes administracions a l'altra, i un problema que fa molt d'any que tenim, com us ho clavellaram, que si es pugui resoldre, o el tema del fons d'accés i leials, que és una competència de costes, i això està claríssim, no és una cosa de l'Ajuntament, són coses que si hi és un consens polític molt més directe i se fes feina amb voluntat política real, s'hauria pogut solucionar. Però que la gent tingui això, que és un desastre, un tema competencial.
1: Molta informació donat avui sobre el clavellaram. Esperem que vos ajudi a tenir més clar el vostre posicionament, a entendre millor la realitat que té aquest tema. Podríem xerrar segurament encara molt més, xerrar sobretot d'un moll per bueno, la xarxa clavellaram també de Pollença, però tot això, si hi ha interès, ho deixarem per futures ocasions. I amb això anirem passant cap a la següent secció, que serà revisar un poquet l'agenda de les properes setmanes, principalment d'activitats que feim des d'Arrels Marines o altres activitats d'interès. Això, com sempre, ho farem a final de programa, i així no mos podeu dir que només deien les coses per xarxes socials, perquè és vera. Us anem de Ràdio Pollença i tota la resta de gent que no mira xarxes, també heu d'estar enterats de tot el que passa.

0: Molt bé, molt bé, molt bé. Josep, Diana, que està per aquí fent gestions de càmera també, s'estan traient continguts per xarxes socials, això és una locura.
1: És
0: O
1: increïble, multitasking,
0: multitasking
1: multitasking
0: d'aquesta
1: de zero.
0: entitat. Vinga, qui vol començar amb l'agenda d'activitats que venguin?
1: Activitats que venguin, tenim... Ah, sí, la setmana que ve serem al CUDI. No el tenim encara molt clars horaris, i això és dissabte que ve, dia 17, però l'Ajuntament del CUDI amb joves del CUDI ha organitzat una jornada comunitària allà a la Victòria i serem allà fent activitats divulgatives. També suposo que tindrem una paradeta i bueno, anem a vos a passar. Primer també hi haurà música, hi haurà menjar i bueno, allà serem a la Victòria.
0: Molt bé, idò, si arriben les zones al
1: Informacions.
0: CUDI. I si no, també gent de Pollença està aquí de vora, l'entorn és privilegiat, fa pinta que serà una jornada interessant i allà serem. Més coses.
2: La fira, no?
0: Fira de Pollença,
2: Fira de
0: perquè la del
2: Pollença.
0: CUDI ja ha estat.
1: Ja està. I la de Solla, quantes?
2: Encara queda.
1: Pues la de Pollença. Ah,
0: Fira
1: bueno,
0: de
1: és a dir, a
0: Pollença.
1: la volta.
0: Fira de Pollença, que
1: Tira un
0: són
1: vaso i se posa a mirar el calendari.
0: dissabte...
2: Clar, perquè no me'n recordes de les dates, que vosaltres sí que sou d'aquí,
0: Te
2: però jo no.
0: perdonam, però no sé Pollença, no passa res.
1: 13,
2: Sóc
1: 14,
2: empeltada.
1: 12, 13,
0: 13, 14,
1: 15 i 15.
0: 15. Per tant, nosaltres hi serem segurament 14, que serà dissabte, hora baixa,
1: Ai.
0: i 15, que serà diumenge, de matí.
1: Sí.
0: I què volíem fer, Josep? Que estàs molt engrescat tu en fer show.
2: Moltes activitats, no? Jo
1: Farem
2: he
1: show.
2: sentit.
1: Farem molt de show.
2: Ah,
1: I mos
2: vale.
1: agrada fer show, mos agrada engrescar la gent.
2: Grans, petits.
1: Totes les edats. Tenim moltes coses damunt la taula. Som unes motivades i després la feina mos sobrepassa. Però bueno, algo farem. I preparem un parell de jocs, un parell de concursos.
0: Molt bé, fantàstic.
2: Per mi que mos han deixat una cosa abans.
0: Idò, és un
1: Ah!
0: moment, és un moment.
1: Bueno, perdó, no, i a la fira que també la gent podrà venir allà lligant amb el teu disclaimer, hashtag promoció, se podrà fer soci també allà in situ.
0: Estem a punt d'arribar a 200 sòcies.
1: No, ja han passat.
0: Ja han passat. Sí,
1: Van per 203.
2: Estem a punt d'arribar
0: Jo anava a
2: a
0: dir que si voleu ser la sòcia
2: 300.
0: 200, però bueno,
1: Bé,
0: si
1: no,
0: voleu ser
1: mira.
0: si va molt bé i voleu ser la 300, a tope, allà estarem.
1: 249 som, si vols ho dir així, pot ser 250. Vinga, anima't. Queda millor a nivell de màrqueting.
0: Molt bé, promoció doblement feta. Què falta, Diana?
2: La bicicletada, no?
0: Auepa!
1: Ah, sí, és
2: No
1: abans.
2: era dia 7.
0: Sí.
1: Si no se mou.
2: Si no se mou més, oh?
0: Farem bicicletada en un moll, en aquesta ocasió, dia 7 de novembre, dissabte. Encara està per veure recorregut, activitats, tot el que hi pugui haver a darrere així a nivell d'estructura. Però això, que guardeu-vos la data, que seguim donant canya també per una mobilitat més amable per les persones que vivim en un municipi de Pollença i en un parc de Pollença.
2: Vamos, que ja s'han de començar a posar oli a les rodetes i...
1: Sí, anar preparant les bicis.
0: Idealment, si la gent utilitza la bici amb freqüència, això
2: Que és
0: està
2: el que
0: fet,
2: tocaria, això.
0: però el que passa és que hem
1: Això
0: de
1: no
0: dur
1: passa.
0: l'inflador perquè la gent du les rodes desinflades, perquè utilitza la bici de bicicletada en bicicletada. És
1: Sí,
0: un
1: m'ha
0: fracàs
1: passat, m'ha
0: social?
1: passat.
0: No ho sé. Però bueno, és igual, seguirem organitzant bicicletades, seguirem duent l'inflador per qui el necessiti i allà serem.
1: I passaran coses aquesta bicicletada, no només serà bicicletada, hi haurà més cosetes. El mateix per totes les edats, tots els públics.
0: Molt bé.
1: Deu una mutia.
0: Perfecte, agenda repassada, és perquè ara ve octubre, novembre, res, volem descansar un poc també d'activitats, per tant, som així poquetes coses i bones. I amb això ja anem cap a final de programa, cap a tancament. Aquest programa, des de fa 6 temporades, se diu Què fa i biodramines, per tant, falta la biodramina, que sempre la fem sobre un tema que xerram, però avui format lliure. Quina biodramina voleu donar a uns oients que voleu explicar a la gent?
1: No, jo anava a dir que no s'ha fet mai un cafè en 6 temporades. També
0: Cert, cert. I
1: de programa.
0: tampoc ja se fan tests, tampoc, que a l'oficina són més de fer tests, perquè mireu quin rol bé que fa,
1: Ja,
0: arrossegar tasses per aquí, és un merder. És a dir, és tot postureo. Cafè i biodramines, ningú sap res un cafè i molt menys una biodramina.
1: varen comprar un micro massa bons i ja fa tot una nova. De fet, han pitat el timbre d'un pis i s'ha sentit.
0: I ho WhatsApp i tot. Bé, és igual.
1: Estava així.
0: La biodramina, qui vol
1: Sí.
0: començar?
1: No, no, dali, dali. De qualsevol tema.
0: De qualsevol tema.
1: Més,
2: Tens un perill.
1: No, jo m'autocensuraré. M'autocensuraré perquè si no m'ho he de fer pip.
2: Bueno, hem fet molta crítica, hem dit que hi ha moltes coses per resoldre, però crec que s'estan començant a encaminar moltes cosetes, per tant, crec que hi ha llum en el final del camí. I res, que això, que seguirem fent feina i que vosaltres, com us acompanyeu en aquestes feines i poca cosa més.
0: Molt bé. I amb això...
1: Tu has de fer vidre?
0: Jo no, ja som el conductor del programa avui.
1: Vale. Jo només diré a la gent que les mobilitzacions serveixen, que s'ha tombat un govern suposadament democràtic i que no s'afluixi amb això, que dia 11 hi ha vaga general, que queixen molt serveix, que mobilitzen molt serveix i que no han de normalitzar una situació en la qual s'ha normalitzat i s'ha permès fer negoci i especular amb un dret bàsic universal com és l'habitatge, entre molts altres temes. Això us passa, però m'hi estic censurant, perquè la quantitat de coses que m'estan passant per el servei ara mateix, tampoc no us poden tancar el programa, no?
0: No, no, no.
1: Aquí, poden dir el que m'ho
0: la gent pot canviar d'emissora, també, eh?
1: Bueno, sí, exacte. Això, que com de, relacionant amb el que deia Diana, que hi ha llum, si realment entenem que les comunitats organitzades i cohesionades tenen molt més força de la que s'imaginen, i dia 11 de novembre tothom a la Valle General.
0: I jo no volia xerrar, però ara que has dit això, m'has inspirat amb el tema de que jo mateix i moltíssima gent ha repetit infinites vegades que els joves no van de res, que els joves no se moven, els és igual tot, i aquí qui ha mogut les coses en aquest país ara mateix són els joves, principalment, també per la situació en la que se troben a la vivenda. Per tant, a tope joves, i esperen que aviat pugueu arribar a col·laborar i a contribuir a la nostra entitat, també.
1: Aquí vol esperam.
0: Vull dir, amb això ja sí, tanquem el programa de Josep.
1: No, m'estan passant tantes coses per
0: dintre. Ja està, amb això tanquem el programa d'avui. Mos veurem més avant que cada mes, si som respectuosos amb nosaltres mateixos i amb el que mos autoimposam. Intentarem fer un programa mensual, així que ben aviat tornarem amb un segon programa d'aquesta nova temporada. Au, idò, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu.